Per parlar de la història de l'aspirina, hem de buscar les seves arrels a la natura. Des de sempre, l'escorça del salze blanc s'havia fet servir per alleujar la febre i el mal de

0: en aquest disc està condensada, diguem, la música que jo sempre vaig somiar en fer. I això és preocupant també perquè, per una part, ostres, et desanimes a nivell de que potser ja no tens al·licient, no?, per composar altres coses, perquè bueno, tot el que composi a partir d'ara serà una espècie de refrito, no?, de tot el que he estat fent amb aquest àlbum. També tinc una altra peça que es diu Ànima, sí, tinc Ànima, que està en el primer disc, i Alma, que està en aquest. No? Tenen essències molt diferents.
1: Mm-hmm. Et parlaves ara, Carlos, dels teus inicis amb 14-15 anys. Recordes la teva primera guitarra?
0: Sí, i és una guitarra elèctrica, que conservo. Jo vaig començar tocant amb elèctrica. Bueno, de fet, clar, la primera que em van comprar, elèctrica, jo ja havia tocat una guitarra clàssica a l'escola de Frederic Martí, o sigui, a Palafrugell, havia tocat una ja un any o dos abans, però clar, la meva primera guitarra com a tal va ser una elèctrica que conservo aquí a casa.
1: Mm-hmm. Va ser un regal?
0: Sí, un regal. No recordo de què. Sí, pel meu aniversari crec que va ser. Mm-hmm. El meu aniversari. I, bueno, ja m'ha fet molta il·lusió. Jo vaig estar tocant durant molts anys elèctrica, jo. Em vaig passar cap als prop dels 20 anys, o sigui, passat 5 o 6 anys, no em vaig passar, diguem, a la guitarra clàssica, no? Bueno, una cosa especial, perquè habitualment quan et dediques ja, o sigui, quan entres en un instrument bastant tard, com als 14 o 15 anys, ja considera un que és massa tard, no?, per dedicar-se plenament a un altre, perquè estem parlant de que la guitarra elèctrica és un altre instrument completament diferent al de la guitarra clàssica o flamenca. Mm-hmm. És com començar de zero. Per tant, bueno...
1: Una evolució curiosa. Normalment hi ha molta gent que comença amb una clàssica i acaba derivant després a instruments més electrificats. Mm-hmm. I en el teu cas ha estat al revés. Vas començar electrificat i has acabat amb l'essència de la guitarra clàssica, no?
0: Sí, i cada cop a part també no toquen menys notes, però, ostres, procurant buidar, no?, que el silenci tingui un valor cada cop més important, també. De fet, això es nota molt a les dues peces que heu posat, les tres, Luna i Alma, vull dir, són un exemple d'aquestes peces de, vull dir, que el silenci té un paper molt important. Després hi ha altres més, bueno, que són diferents, sobretot quan entra el quartet de corda i tot això, però són peces que el silenci és molt important, i en aquest sentit, clar, venir de l'elèctrica, del soroll, no?, de la intensitat, doncs, ostres, gradualment estic tirant cap a aquest altre terreny. Mm-hmm. Més introspectiu.
1: En el disc trobem també un nom propi, una cançó dedicada al mestre Toti, en aquest cas a Toti Soler.

en tot és per mi, probablement, o sigui, que conegui personalment el músic més lliure que jo he conegut, potser. I després també, ostres, jo valoro molt com a compositor, per la qüestió aquesta del valor del silenci, el valor de l'espai, no? de tocar amb més calma, de dir més amb menys. I és, bueno, aquest disc, no només aquesta peça, no? De Mestre Toti, que després en el minut 2 evoluciona, no? I es converteix en una altra cosa amb l'entrada de les cordes, sinó tot el disc està fet d'una manera que recorda molt, o que, bueno, fa gala de la influència que he tingut d'en Toti. La veritat és que és el guitarrista que més escolto. De fet, es podria dir que junt amb Enrique Eni, que és un guitarrista flamenc, i amb en Vicente Amigo, només escolto aquests tres guitarristes, i jo el valoro molt. Com a músic, va molt més enllà. És una figura que per mi va molt més enllà de la guitarra. El valoro molt com a guitarrista, evidentment, però jo crec que té un valor incalculable i molt més alt com a compositor.

0: Aquí estem escoltant aquest tema, que porta per nom Mestre Toti, nom propi d'en Toti Soler, una inspiració d'en Carlos Coronado cap a la figura d'aquest gran guitarrista d'en Toti Soler. Aquest treball discogràfic que avui estem descobrint, juntament amb el seu creador, amb Carlos Coronado, Melodies del Retiro, ha estat editat pel segell Microscopi. Podem trobar en format físic aquest treball discogràfic o només el trobem en plataformes digitals?
1: Sí, sí que es pot trobar. Es pot trobar en format físic. La millor manera d'adquirir-ho és o venir a un dels meus concerts i comprar-ne un, o si no, a la pàgina web també de Microscopi, de la discogràfica, també el podeu trobar. Per tant, sí.
0: Això et volem preguntar també ara. Ens parlaves dels concerts d'en Carlos Coronado per conèixer aquests temes i descobrir-los en primera persona. A on et podem trobar? Tens dates ja tancades en el que queden d'aquestes setmanes que vindran ara d'estiu?
1: Sí, de fet tinc concerts, clar. De fet estan anunciats tots a la meva web, a la pàgina web. Els podreu trobar. Tinc l'agenda. Però, tinc concerts amb diferents projectes. Però aquesta música es podrà escoltar, per exemple, el dia 19 de juny a Sitges, després a Castelló d'Empúries el 23. Vull dir, tinc una sèrie de concerts on tocaré aquesta música i estaré sol.
0: Mm-hmm. Doncs estarem ben atents a aquesta pàgina web d'en Carlos Coronado per conèixer aquestes novetats i sobretot aquestes dates de concerts per gaudir de la seva música en directe.

0: Carlos, estem pràcticament arribant al final del repàs de Melodies del Retiro. D'aquestes 13 peces, quina destacaries com a peça possiblement més complexa que puguis dir et va resultar més difícil a l'hora d'interpretar o que valoraries per sobre d'alguna altra?
1: A veure, per interpretar és que hi ha peces que guanyen molt en directe, com el Nocturn. Tinc un Nocturn, que és la tercera peça del disc, que està basat en el pal de Taranta, que és una peça que ha arribat a un punt, o sigui, totes les peces comencen de manera molt, molt, molt lenta i després van agafant força i intensitat. I quan aquesta l'agafa, és brutal i és molt intensa i tècnicament és molt exigent. Ara, jo diria que peces com, per exemple, la primera, que és un preludi, que de fet es diu preludi, és una peça que em va costar molt perquè va ser la primera que vaig fer escrivint a quartet. No hi ha guitarra. Per tant, clar, soc jo que he composat sempre amb guitarra. De cop i volta em trobo en una situació en la que no puc fer ús de la guitarra per composar. I va ser tot un repte. Per tant, jo diria que aquesta, que casualment és la meva preferida, també. Insisteixo en que no hi ha guitarra.
0: Doncs farem que aquest preludi la gent el descobreixi o bé apropant-se a les seves plataformes per conèixer tot el treball discogràfic sencer, o bé en concert, com tu dius, que m'imagino que ha de ser molt especial i cada concert segur que, tot i que les peces siguin les mateixes, segur que en cada concert poden sonar diferents segons l'atmosfera que es crea, no?, en aquell moment. Sí. Amb Nocturno Sexto ens quedem. Carlos Coronado, ha estat un plaer que avui hagis passat aquest matí amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès compartint aquest Melodies del Retiro.
1: Un plaer, el meu. Moltes gràcies. I ja ens veurem.
0: Parlarem i segur que també descobrirem els altres projectes que Carlos Coronado està involucrat, com Trio Tico, amb qui ja vam parlar també fa unes setmanes enrere, i avui hem descobert el seu projecte més íntim i personal, com és aquest darrer treball discogràfic Melodies del Retiro. Carlos Coronado, fins aviat, una abraçada.
1: I ens veiem, moltes gràcies.

0: I arribem al punt i final. Hem començat recordant que avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús. I després d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra, amb aquesta entrevista musical amb el Carlos Coronado, marxem. Recordeu que tornem demà, dimarts, que tindrem secció de coaching i que també tindrem esa connexió habitualment fem els dimarts amb el Miqui. Em sembla que demà Més que Connexió serà en directe i serà aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès. I arriba el moment de marxar, d'acomiadar-nos. Fins demà, que tingueu una bona tarda de dilluns, 15 de juny, i ja sabeu, la companyia de la ràdio les 24 hores del dia. A nosaltres ens podeu tornar a escoltar de matinada, de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Bona tarda, Miquel, i fins demà.
1: Bona tarda a tothom, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Les bactèries són un tipus de microorganisme que són una part molt important de la vida d'aquest planeta i que viuen en simbiosi amb nosaltres, els humans. És a dir, ens ajuden a fer alguns processos que necessita el nostre cos, com per exemple la digestió, però a la vegada també, i amb un percentatge més petit, són responsables de moltes malalties infeccioses que ens ataquen. Sovint confonem els bacteris amb els microbis, però no són ben bé el mateix. De microbis n'hi ha de diferents tipus, entre els quals hi trobem els bacteris, per exemple, que són cèl·lules més evolucionades amb una sèrie de funcions. És un dels grups més importants de microbis i destaquen perquè poden establir una sèrie de cooperacions amb altres organismes, com ara nosaltres mateixos, com hem explicat abans quan parlàvem de la digestió. A més, els bacteris es distingeixen perquè n'hi ha de bons i de dolents. En canvi, els virus són una mica d'informació genètica en un embolcall que es dedica a envair i a destruir cèl·lules. Són un tipus de microbis, però més agressius, és a dir, que no poden ser mai beneficiosos per a l'organisme. Hi ha un cert desconeixement cap a aquests éssers, però cal parar-hi l'atenció que mereixen, ja que hem de recordar que estem en aquest planeta gràcies als bacteris. Salvador Massip, metge investigador sobre el càncer a la Universitat de Leicester, a la Gran Bretanya, i divulgador científic, ens ho explica.
3: Compartim el planeta amb ells i compartim el nostre dia a dia i tots els nostres processos fisiològics amb ells. Per tant, hem d'aprendre a respectar-los i a tenir por d'ells quan els que són agressius i no considerar que tenim la batalla guanyada i que amb els antibiòtics podem fer front a qualsevol cosa, perquè no és cert que els bacteris estan constantment evolucionant i causant-nos problemes de salut.
2: Els bacteris són els organismes més abundants al planeta, n'hi ha a tot arreu. A l'aire que respirem, al terra, la part de fora de la nostra pell està plena de microbis, però també en tenim a dins. El nostre tub digestiu, per exemple, està ple de bacteris i són molt importants per a nosaltres. De fet, s'ha calculat que fins a un quilo del nostre pes són cèl·lules de bacteris. El més important de tot això és que no podríem viure sense ells, però a la vegada hem de saber-los controlar. És per això que fem servir els antibiòtics, tot i que tampoc és la millor solució. Salvador Massip.
3: Tenim dos problemes principals amb els antibiòtics. Una és que els bacteris generen resistències molt ràpidament. Tan aviat comencem a usar un antibiòtic, de seguida comencen a aparèixer bacteris que en són resistents. I el segon gran problema és que aquests antibiòtics poden afectar aquests bacteris que anomenem bons, no? Aquests que conviuen amb nosaltres i que ens ajuden a fer funcions. Per això són uns dels efectes secundaris dolents dels antibiòtics. És doncs això, acabar a carregar-se tant els bons com els dolents. Però els virus costen més de vèncer perquè els fàrmacs antivirals que tenim no són tan bons i les malalties infeccioses més greus que tenim avui en dia o més problemàtiques solen ser causades per virus, per exemple la sida o per exemple la grip.
2: Una gran part de les malalties infeccioses que tenim són causades per bacteris, però no totes, ja que de dolents n'hi ha pocs. La majoria són pels virus, com per exemple els refredats. Tenim vacunes contra virus i contra bacteris, però habitualment els antibiòtics són molt més eficaços que els antivirals, ja que els virus muten constantment, com el de la sida, i costa molt per dissenyar una vacuna contra ells.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
2: Per això hi ha de fer això, no? Per tot això.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Eivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació.

0: El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
1: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar no, aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
0: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel voral direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Iran, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets de Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí de nou, el Miquel Zafra i la Núria Catxán, i us acompanyarem fins les 12 del migdia en aquest dimarts 16 del 6 d'aquest mes de juny de 2026. Ens toca un altre capicua, 16 del 6 del 2026. I és dimarts, bàsicament, segon dia d'aquesta nova setmana que estrenem del mes de juny. I passen els dies, i passen les hores, i passa també doncs, tota l'activitat que ens porta aquests dies. I és que ahir va ser una tarda, i jo no sóc molt futbolera, però va ser una tarda en què tothom estava mirant aquesta Copa del Mundial de la FIFA 2026, en què Espanya doncs jugava amb Cabo Verde, i un partit que diuen que va ser una mica avorrit perquè doncs no va haver-hi gols, i la gent que esperava que Espanya ganés a Cabo Verde doncs es va quedar una mica allò expectante. Això vol dir que Cabo Verde no ha passat desapercebut, vull dir que ha aconseguit, tot i que Espanya és un equip, diuen, que jo no sóc seguidora del futbol, però diuen que són experts en aquest esport, doncs Cabo Verde ha aconseguit doncs mantenir a ratlla a Espanya en aquest primer partit de la Copa. Miquel, tu vas veure alguna cosa?
2: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. No, Núria, a bon li preguntes, ja saps que jo no sóc futbolero.
1: Bon dia.
2: Però
1: bon
2: bueno,
1: dia.
2: Si vols en podem parlar una mica. A casa sí que veuen futbol.
1: Jo crec que el teu pare sí, no?
2: Sí, meu pare és un gran seguidor del futbol, però...
1: Jo, les meves filles, el meu germà, i fins i tot el José va estar veient un trosset d'aquest partit.
2: Bueno, és que un Mundial és un Mundial, no? I respecte a que parles de la selecció espanyola, s'ha de dir que són campions del món, per tant, home...
1: Clar, són un equipazo, no?
2: La selecció espanyola és un dels equips o dels països que tenen importància, no?, dins d'un Mundial. I són molt respectats, i Cabo Verde, doncs aconseguir aquest empat ahir per ells va ser com, bueno, imagina't que tu t'apuntes a les Olimpiades i guanyes medalla de bronze, no?, o medalla de plata. És tot un triomf, no? O inclús classificar-se per unes Olimpiades, no? És un triomf.
1: És un triomf, doncs...
2: Un triomf en aquest cas per Cabo Verde. Encara queda molt Mundial.
1: Clar.
2: Però sí, jo crec que es van confiar una mica a la selecció espanyola ahir.
1: Anaven una mica de sobraos o què?
2: No, es van, jo m'imagino que pel que em van comentar, pel que em van explicar, jo no vaig veure el partit, en aquell moment no...
1: Estaves fent altres coses.
2: Sí, estava fent altres coses i no vaig veure el partit, però pel que em van comentar sembla que, bueno, van sortir una mica allò amb confiança de, bueno, esto lo tenemos ganado, no? I al final doncs no va ser així. El futbol també... l'esport en general, tu vas amb uns plans i amb unes idees i després poden sortir les coses com menys t'esperaves, no? Per tant, bueno, ahir va ser aquell empat. Podria haver estat encara pitjor, no? Podria haver estat que Cabo Verde hagués fet doncs alguna golejada a la selecció espanyola. No va ser així, però bueno, en fi, és el que diem, no? L'esport és així, i bueno, tenim un Mundial que sempre...
1: Encara queda molt, no?
2: Encara queda molt, i sempre doncs és interessant, quan passen aquestes coses, veure com l'afició, i el que no és afició, com tu estàs comentant, s'apunten, no?, també a aquest carro mediàtic del que és un event, com ara podria ser un Mundial, com quan tenim les Olimpiades, els Jocs Olímpics també, o quan tenim altres events esportius o mediàtics que sempre sumen a molta gent, i sembla que creen tendència, no només a nivell esportiu, sinó a nivell màrqueting en general, no? Perquè podem veure promocions a tot tipus de comerços, amb tot tipus de productes, fins i tot vas al supermercat i veus productes ja logotipats amb el tema de la selecció i del Mundial de Futbol, no sé si has vist, però des de refrescos a snacks,
1: de tot
2: tipus, s'aprofiten per amb aquesta situació treure'n profit, no?, mediàtic, i fer un màrqueting a nivell doncs, comercial, no?
1: Doncs res, tindrem esport per rato, per estona, per gaudir, per potser alegrar-nos molt o potser plorar, no ho sé. La qüestió és que això no ha fet més que començar i haurem d'esperar a veure què passa amb aquest Mundial. Re, Miquel, dit això, dia esplèndid, avui també, estiuenc, ja veurem com podem desenvolupar el matí i la tarda i potser moltes persones fan plans ja per fer-se un bany aquí o allà, encara que les piscines estan a punt d'obrir, però encara les municipals no han obert. Bé, anem a parlar de qüestions locals, allò que ens toca de prop i que durant els propers dies, hores, tindrem a Montornès. Per exemple, dissabte 20 de juny al matí, l'equipament acollirà una jornada adreçada a infants, a joves i famílies i també professionals que han format part de la història del centre. De què estem parlant? De 20 anys de la llar d'infants pública al Lledoner. Ho tenim a tocar. És aquest dissabte. I moltes persones que ens puguin escoltar hauran portat els seus fills a la seva canalla aquesta guarderia. Potser és un bon moment per retrobar-se. I és que la llar pública del Lledoner acabarà amb un esdeveniment assenyalat, com es compleix en 20 anys de la seva posada en marxa. Va ser el 19 d'octubre de 2005 que es va celebrar el primer curs. L'equipament acollirà un acte festiu dissabte 20 de juny. Entre les 10 i la 1, el centre posarà alumnes i exalumnes, tant infants com joves, famílies i professionals que han estat presents en les dues dècades d'història d'aquesta llar d'infants. Durant la jornada hi haurà actuacions musicals i dansa, espais per fer-se fotos, parlaments i altres sorpreses que haureu de gaudir vosaltres mateixos el proper dissabte 20 de juny. Dimecres ens visita l'escriptora Alba de Déu. Ens visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni a les 6 de la tarda. El curs dels clubs de lectura de la biblioteca arriba a la seva fi i ho fa amb la visita de la reconeguda escriptora Alba de Déu. L'escriptora Alba de Déu serà la protagonista d'aquest acte cluenda a la biblioteca. Reconeguda per la seva veu literària personal i incisiva, Alba de Déu ha esdevingut una de les autores més destacades de la narrativa catalana contemporània. Doncs si voleu estar amb ella, ja sabeu, demà, dimecres, a les 6, a la Biblioteca Rosa Leveroni. Us haig d'explicar que aquest divendres arriba la primera sortida del projecte Llegim al Riu 2026. Serà a les 4 de la tarda a la biblioteca. També aquesta primera sortida de l'any surt des d'allà i està dirigida a persones assistents que podran agafar mostres del riu i macroinvertebrats aquàtics per identificar-los i reduir la qualitat, deduir quina qualitat d'aigua tenim al riu Mugent. És el tercer any consecutiu que la Biblioteca Rosa Leveroni i també el Departament Municipal de Medi Ambient se sumen a aquest projecte de ciència ciutadana Llegim al Riu amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquest espai. La primera sortida es fa el 19 de juny a les 6 de la tarda a la biblioteca. Us heu d'apuntar, Doncs vinga, truqueu o feu apropeu-vos a la biblioteca i reserveu la vostra plaça. Dèiem que la calor ja ha arribat, s'ha instaurat a Montornès i les piscines d'estiu obriran el 20 de juny al 30 d'agost. Entre les millores introduïdes hi ha la construcció d'una escala d'obra amb barana que facilita l'entrada i la sortida de l'aigua a la piscina gran. L'espai també disposa d'una gran grua portàtil per possibilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, tots els espais dels vestidors estan al mateix nivell i són accessibles. Una de les novetats més destacades és la temporada de piscines, que serà una instal·lació que es posarà fora de la piscina, un foc truc Facebook, on podreu comprar beguda i també menjar. El vehicle s'ubicarà a l'exterior del recinte. L'horari d'obertura de les piscines serà de dimarts a diumenge de 10:45 del matí a 8 del vespre, amb límit d'horari de bany fins 7:45 de 8. I aquestes són algunes de les notícies que tenim per avui. Sabeu?
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Sabeu que avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines? Cada 16 de juny se celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta alhora que un dels més longeus. Porten a la Terra des de l'era dels dinosaurios uns 200 milions d'anys enrere i són tan peculiars que te les mires i no saps com han pogut subsistir durant tant de temps. Dia Internacional del Nen Africà, Dia Internacional de les Remences Familiars, Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica, Dia Mundial de la Tapa, Dia Internacional de la Biotecnologia i Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui és Sant Quirico, Francisco, Lutgarda, Aline, Aureliano i Alina. Felicitats a tots, que tingueu un dia meravellós de sant i si esteu de celebració d'aniversari, doncs que sapigueu que des d'aquí volem felicitar a Carlos Morillo. Carlos, felicitats, que tinguis un dia meravellós. A Félix Díaz, felicitats també, Félix, i que gaudiu molt del vostre aniversari. Així com totes les persones que estiguin celebrant el dia del seu aniversari per molts anys. I nosaltres anem ja amb una mica de ritme, de música, de recordatori de que estem aquí amb vosaltres i gaudim, com no, d'aquest dimarts 16 de juny. Franco De Vita, Tan Solo Tu. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui dues notícies que us portem, una que fa referència a la visita del poeta Melcion Mateu, que tanca el curs de tertúlies de poesia a la Biblioteca Rosa Leveroni, i també parlarem de la mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura que omple la sala del riu Mugent i podrem veure aquesta exposició fins al dia 18 de juny. Avui hem convidat a l'Elisabet Rebollo. Dice algo así como "Nunca estoy enfadada por la razón que creo". I acabarem amb el Miqui Barba i les seves propostes de televisió. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà aquests dies. Escoltem a Noelia García. Avui no està el Juan Carlos, avui és la Noelia García. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Manresa i a Rubí, 34 a Sabadell i a Vic, 33 graus a Igualada, 30 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 29 graus a Mataró. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda al Prepirineu. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies. Fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Mugent, a l'avinguda Ernest Lluc, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 i també el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Anem directament a parlar d'actualitat i tres notícies de l'àmbit autonòmic i nacional. Rodalies, en aquest cas, recupera la circulació per tota la R8 amb la represa al tram entre Rubí i Martorell. Des del 20 de gener, la línia quedava interrompuda a Granollers Centre per obres al túnel de Rubí. La xarxa de Rodalies recupera avui dimarts la circulació ferroviària a tota la línia R8 gràcies al restabliment del servei entre Rubí i Martorell. Aquest tram estava afectat des del 20 de gener a conseqüència del temporal Harry, que va causar el desprendiment d'un mur de contenció de la AP7 sobre la via entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia a la línia R4 i va provocar la mort del maquinista en pràctiques. La R8, que uneix Martorell i Granollers, passant per Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola Universitat, fins ara només prestava servei entre Rubí, Granollers Centre, per les obres aquest túnel de Rubí. Parlem novament del val escolar, 60 euros per al curs 2026-2027. Hi ha novetats i com activar-lo. Les famílies, tant de primària com de secundària, rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran de forma digital a través d'un correu electrònic. A partir de dimarts, 16 de juny, a partir d'avui, es pot bescanviar el val escolar, que tornarà a ser de 60 euros repartit en dos xecs de 30 per tots els alumnes de primària i secundària inscrits als centres públics i concertats catalans del curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val és digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Es contactarà amb els beneficiaris mitjançant un correu electrònic en què apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. I l'última notícia que us portem avui parla sobre la caiguda del preu del petroli i la eufòria a les bosses per l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. L'anunci de la reobertura aviat de l'estret de Hormuz, després de més de 3 mesos de conflictes, s'ha fet notar als mercats i el barril de Brent baixa als 83 dòlars. Les borses europees han pujat amb ganes aquest dilluns. L'IBEX 35 ha pujat un 1,43% i ha tancat la sessió assolint un nou màxim històric, més de 19.000 punts. París ha avançat un 0,40%, Frankfurt un 1,05%, Milà un 0,66%. La nova negativa ha estat a Londres, on la bossa ha caigut un 0,39%. Aquesta és la notícia, la caiguda del preu del petroli i l'eufòria de les bosses per l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. I aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí que hem volgut compartir amb vosaltres.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
1: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
4: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
4: A Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: La visita del poeta Melcior Mateu va tancar el curs de les tertúlies de poesia a la Biblioteca Rosa Leveroni. Mateu, també traductor, va guanyar el Premi Octavio Paz a l'any 1998 amb el poemari Vida evident. El 2014 va guanyar el Premi Jocs Florals de Barcelona, a l'any 2014 per l'obra Illes lligades. El grup de poesia de l'equipament, format per una desena de persones, es va trobar de manera mensual per llegir i comentar autors tant catalans i espanyols com d'altres països. El d'aquest mes, com dèiem, ha estat el Melcior Mateu. En Marc Pruna i en Salvador Pila són els coordinadors de les sessions. Tots dos han descrit l'obra del Melcior com a trencadora i han recomanat llegir-lo.
2: L'obra final és molt trencadora. La primera és molt més estructurada en sonets i va evolucionar tota la seva poesia fins a aquest últim llibre d'Illes lligades, que és supertrencadora i no et deixa indiferent, que diguéssim. Jo recomano, perquè fa pena que el Melcior, per exemple, tingui només el poemari Illes lligades a la xarxa, i en canvi d'altres poemaris que té ell, que també són molt bons, com un Premi Octavio Paz, no tingui més que 3 o 4 exemplars.
3: Curiosament, no, el darrer llibre, no, és completament diferent, no, de tots els altres. No? Clar, és un home que va viure, vull dir, a Nova York, que després va anar a viure al Brasil, no? O sigui, com diu ell, no? Una poesia trencadora, no? Potser al principi una poesia, diguem, costa d'entendre, però bé, molt bé, vull dir, sí, interessant,
1: Marc Pruna ha fet una bona valoració del curs perquè cada cop som més persones.
2: La valoració és boníssima perquè cada cop som més integrants del club i fins i tot hi ha gent de fora de Montornès, hi ha gent de Vallromanes, hi ha gent de Mataró, hi ha gent del Bages, no, que potser treballen aquí a prop i s'incorporen al club. I la veritat és que està molt ben organitzat, amb el poeta estranger Pau Salvador, amb el meu que és més llengua catalana i castellana, i la valoració, ja et dic, és boníssima.
1: L'escriptor i poeta Melcior Mateu ha declarat que cada llibre és diferent, però en tots busca una descoberta i tracta temes com el pas del temps.
4: És una exaltació de la vida, en el fons, la poesia, i m'identifica amb el tipus de poeta que va cercant a través de cada llibre una descoberta nova, no? I llavors crec que els meus llibres són una mica diferents els uns dels altres, i algun dia m'agradaria poder acabar-ho de rodonir tot amb una obra que s'aguanteix per si sola. El tema és el pas del temps, i una mica l'estar fora de lloc, també. Diria que són temes recurrents. El trànsit entre el present i el subconscient, la imaginació, els altres... Una mica com la ment ens transporta i ens allunya de l'instant present, no?
1: Mateu ha opinat que a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició poètica i que aquesta continua.
4: Jo crec que Catalunya té molt bon moment de la poesia, vull dir, hi ha molt bons creadors i molt diversos i hi ha molta activitat. No sols de la poesia per ser llegida en el format llibre, sinó de la poesia que es recita, ara fa poc va ser el Festival de Poesia de Barcelona i hi havia poetes internacionals, però també d'aquí, de tota Espanya, i crec que és molt bon moment per la poesia. Crec que és una necessitat global i que en el cas de Catalunya sempre hem tingut una tradició poètica molt forta ja des de l'edat mitjana, no?
1: De fet, a la Biblioteca Rosa Leveroni, a més de les tertúlies mensuals de poesia, fa poc que s'ha creat el grup Pinta Poesia. Aquest grup es troba cada setmana i combina la literatura i la pintura. Ivonne del Pozo és una de les seves membres. Ella ens ha recordat que tenim disponible l'exposició Haiku, una imatge, tres versos, a la biblioteca fins al 22 de juny.
5: quasi tots els dijous als matins ens trobem aquí a la Biblioteca de Montornès i tenim l'exposició fins al Sant Joan, aquí a la biblioteca, del José Luis Tàpies, el nostre company que elabora el haikus, que és un format de poesia japonesa, i també dic que està acompanyada de les seves fotografies que ha fet, són fotografies i haikus, que són aquests poemes, i també hi ha alguns dibuixos.
1: Per formar part del grup, cal que us poseu en contacte amb la Biblioteca Rosa Leveroni.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: aigua.
1: Nosaltres continuem en directe aquí als matins de Ràdio Montornès. Ja sabeu, la música també ens acompanya i ens refresca en aquesta època de l'any. Maldita Nerea, podíamos ser agua, podíamos.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Una mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura omple la sala del riu Mugent fins al proper 18 de juny. Hi podeu veure peces de ceràmica, elaboracions fetes amb patchwork, quadres pintats seguint diferents tècniques i mobles que semblen nous després de la seva restauració. Fa ja uns dies que es va fer la inauguració de l'exposició que va comptar amb l'assistència d'alumnes, professorat, així com veïns i veïnes. La Mercè Raïr és la professora de Patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació va explicar que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
4: Elles cada una proposa què vol fer. I llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen, doncs jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara, per exemple, hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandardes de cara al Nadal. Doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, han fet costureros, han fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara a Nadal. Molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'aspecte que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors pues, el que és les aplicacions, el punt amagat i costurero, el costurero és molt bé.
3: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles dels

0: seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
1: Molt bé, molt content, sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i a més no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb òleo, que sóc un dels pocs que pinta amb òleo, que sí que tothom fa acrílic, i bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet, el quadre surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. Continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
0: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, no es va perdre la inauguració d'aquesta exposició. Pel que fa al curs vinent, ha indicat que han ampliat l'oferta dels tallers de ceràmica.
2: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi ha veritables meravelles. Ha quedat com molt top també la pintura, d'ençà que vam canviar el profe de pintura, que ha agradat molt i que s'ha anat el boca a orella i també bueno, es veu, com parlàvem abans, es veu la diferència de l'any anterior, no?
0: Les inscripcions per al proper curs s'obriran el 13 de juliol a les 4 de la tarda, tant de manera presencial al Casal de Cultura com en línia. Enguany, unes 300 persones han seguit els tallers de l'equipament. Ja sabeu, l'alumnat també va fer un ball en línia, salsa i bachata, sardanes i batucada en aquesta exhibició final de curs. I ja sabeu, haurem d'esperar el proper 13 de juliol a les 4 de la tarda per poder fer la nostra inscripció per al proper curs.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
3: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
3: Radio Montornès, 91.2 FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzant la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergències, digui'm.
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat.
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs bé, com ja sabeu, en aquests moments li toca el tor al Miki. Però la veritat és que avui serà complicat contactar amb ell. Ho hem intentat, però serà impossible. I és que el Miki Barba, doncs el tenim fora de l'estudi. Em sembla que hauria d'estar aquí. De fet, eren els plans, però no ha pogut ser. Encara està gaudint de la seva feina i, clar, de les seves vacances a Teruel. I per qüestions de connexió, doncs avui no podem contactar amb ell. Però ens ha deixat alguna qüestió, algun missatge, notes importants a explicar. La primera és un vídeo, però clar, per la ràdio explicar aquest vídeo si podem, però mostrar-lo és impossible. M'estranya que hagi alguna persona que no hagi vist aquest vídeo, perquè s'ha convertit en viral. És el llançament d'una noia de 21 anys per un pont sense cap protecció, sense cap subjecció, amb la qual cosa aquesta noia que feia puenting doncs s'ha matat. És que el vídeo és explícit i no podem dir res més. El Miquel també l'ha vist, jo també l'he vist, i la veritat és que impacta. Impacta perquè en aquests moments hi ha 6 persones detingudes. Vull dir que poca broma, no?
2: Greu, greu. Un accident molt greu, una desgràcia total. Fer una activitat de risc com aquesta sense tenir la cura d'aquesta seguretat, no? Un accident brutal.
1: Impacta perquè, ostres, moltes vegades pensem que aquestes coses no poden passar, no? Perquè tu vas amb professionals que es dediquen a aquestes qüestions i mai a la vida pots pensar que no et deixin sense cap corda de seguretat. Clar, que ni la noia, ni els llançadors, ni la persona que està a fora és conseqüent amb aquest llançament. I clar, és brutal, el que hem vist a televisió ha estat brutal. Ahir justament jo parlava amb el Miki perquè em va enviar el vídeo. El vídeo també el tens tu, em sembla.
2: Sí,
1: oi,
2: sí,
1: Miquel?
2: El tenim, el podem escoltar.
1: El podem escoltar?
2: També. Sí,
1: vinga,
2: sí.
1: Doncs anem a escoltar-lo.
3: Mujer murió tras lanzarse de bungee jumping porque olvidaron ponerle el arnés. El hecho ocurrió este 13 de junio en el estado de Sao Paulo, en Brasil, cuando la mujer de 21 años fue lanzada por los dos instructores al vacío en un salto de bungee jumping, pero detalles le costaron la vida y el video fue impactante. La altura del viaducto está entre los 30 y 35 metros y según los informes preliminares, al momento del lanzamiento no se fijaron los arneses y cables de seguridad, haciendo que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección alguna. Las personas que estaban allí presentes intentaron reanimarla, pero cuando llegó el equipo médico se dieron cuenta que había perdido la vida por la gravedad de la caída. La policía se llevó a 6 personas para interrogarlas y 3 de ellas aún permanecen detenidas. El abogado de esas 3 personas afirma que llevan años practicando este deporte sin ningún tipo de percance y definió el accidente como una triste tragedia. Mujer murió tras lanzarse de bungee jumping.
1: Pues ahí está, body jumping, dicen, ¿no? Cuerpo al vacío.
2: Un salto al vacío, sí.
1: Brutal, brutal, brutal. Ahir a la tarda parlàvem amb el Miki. Escolteu el Miki.
4: Com pot ser, Núria, que hi ha 3 persones gravant, 3 persones que l'estan portant per tirar-la a un òbvio. Ningú es dona compte que no la lliguen i aquesta noia no es dona compte que no la lliguen. Ai, no ho sé, ho trobo. No ho sé. Ai, em sembla superfort que ningú es doni compte. Grapons que no ho entenc.
1: És que no s'entén, la veritat és que no s'entén. No s'entén que totes les persones que estaven allà no haguessin cordat a l'arnès. No, en què estan pensant, no? Però no sé si aquestes coses passen.
2: Sí que passen, sí que passen, i aquí ha de tenir cura és qui dirigeix l'activitat més que la persona que la practica, perquè per la persona que la practica en aquell moment ha d'estar en un estat d'emoció brutal,
1: brutal, no?
2: I no s'ha donat compte, ha molts tampoc. Nervis i clar, es deixen portar, no?, per aquells guies. A més, si no, una cosa és que només tinguessis un guia, no?, un monitor en aquest cas, però és que hi han diferents monitors i estan precisament per això, per assegurar i per comprovar no només una vegada, sinó diverses vegades, que doncs que la persona tingui l'arnès, que aquest arnès estigui lligat a la corda, que és una corda especial, una corda que té una elasticitat concreta, que a més després va lligada amb una altra corda, que és com una corda de vida, que li diuen, no?, que ha de tenir una tensió concreta per un control d'aquest salt.
1: Però és que no tenia cap?
2: No tenia cap, no, no.
1: No tenia cap?
2: Només tenia posat l'arnès, però no tenia cap tipus de corda lligada al mosquetó per aquest arnès, i no tenia cap tipus de corda.
1: Una jove de 21 anys.
2: Al buit directament.
1: Sí, sí, sí, al buit. Aquesta noia doncs ha perdut la vida d'aquesta manera, que jo sempre dic el mateix.
2: Per a les persones que practiquen aquest tipus d'activitats, que són gent que aficionats, vull dir, gent que té aquesta curiositat, no?, com el que també es llença amb un paracaigudes, no?, des d'un avió, o sigui, en aquest cas des d'una avioneta, clar, has de tenir el control del monitor, no? Hem vist també ara fa poc, a més això ha passat més aquí, no?, nosaltres, a les costes catalanes, aquesta activitat que no té res a veure, però una persona desapareguda, un noi desaparegut, que no sé si encara l'han trobat o no.
1: El cos em sembla que no, la moto sí.
2: El vehicle sí, però el noi no l'han trobat, que anava amb un monitor. No era una activitat d'un lloguer que tu vas sol i, bueno, ha buscat la vida, no? Sinó que vas amb una activitat, amb un monitor. Hi ha
1: també
2: coses que no s'entenen. Hi ha una responsabilitat per part d'aquestes empreses,
1: clar,
2: que fan aquesta activitat.
1: Clar,
2: no?
1: Aquest monitor estava declarant, també. Clar, han trobat la moto, finalment, dos dies em sembla que després, però el noi encara, o el cos del noi, encara no.
2: Doncs sí, aquestes coses lamentablement succeeixen i és un impacte, perquè és una activitat pues, que en principi...
1: Sí, aquestes són activitats de risc, però em sembla que el que portem d'estiu hi ha 6 o 7 persones que han mort ofegades. Algunes fent submarinisme i unes altres nedant a riu, piscina... mar, vull dir, hem de tenir molta cura, i potser aquestes corrents que hi ha als rius i també al mar no les veiem, però hi són i ens poden costar la vida.
2: Sí, sí, totalment, sí, sí, s'ha d'anar amb molta cura, i si no hi ha, en aquest cas, ara el tema platges encara no han començat, el tema dels serveis de socorrisme, i hi ha moltes platges que no tenen cap tipus de mateix de control. Per tant, la seguretat és un mateix.
1: Clar, depèn de tu mateix. Si tu et fiques a l'aigua i no ets molt allò ràpid amb el tema de nedar, o tens molt coneixement, i fins i tot tenint, perquè hi ha persones
2: fins
1: que...
2: Fins i tot tenint, no?
1: Sí, sí, porten tota la vida nedant i mira... Les corrents són molt dolentes, no les controlem, ens posem nerviosos, nervioses.
2: Corrents, talls de digestió,
1: tot.
2: Cops de calor, en fi, poden haver-hi moltes situacions en el que una persona, tot i que tingui capacitats per entrar i sortir de l'aigua per si mateixa, pugui entrar i no sortir, no?
1: Hem d'anar amb molta compte. Bé, més coses. Antena 3 ha anunciat la data del darrer rosco, el rosco aquest de passapalabra, i al final ha desvelat que estrenarà una nova prova final. La cadena 3 Media ja promociona como gran evento el estreno de una nueva prueba final que desde el viernes 19 de junio, este viernes, sustituirá al rosco por orden de la justicia. Llavors, doncs ja sabeu, de moment està el rosco, però desapareixerà d'aquí no res. Per altre costat, parlem de les audiències. A Radio Televisió Espanyola ha pegat molt fort les audiències amb un 60,4 i 7.300.000 amb el discret debut del Mundial. Al futbol, 7 milions de persones veient aquesta aquest debut del Mundial de Futbol que jugava Espanya. La 1 de Radio Televisión Española es la única que sale ganando con el empate de España frente a Cabo Verde en el debut de La Roja en el Mundial de 2026. El partido ha reunido a 7 millones de espectadores en la tarde de ayer en la cadena pública y se ha convertido en lo más visto del año en la televisión, sumando la audiencia de Dance y el número total de televidentes. Pues nada, por ahí están las audiencias y también decir que Telecinco pone fecha al estreno Amor o lo que surja, ese nuevo programa que no se cansan de anunciar de Carlos Lozano, en el que hace un llamamiento para subir la audiencia. Lozano desvela la fecha y hora del estreno de su nuevo Dating para las tardes de verano de Telecinco. Vamos, como siempre decimos aquí con Miki, que no tienen imaginación ninguna, que más de lo mismo, y en esta ocasión pues con Carlos Lozano. Vamos con otro de los vídeos que nos aporta Miki en esta mañana. En esta ocasión el vídeo hace referencia a una nueva cadena con tendencia izquierdista y con fichajes que, bueno, pues se están desvelando ahora.
5: Atentos porque tenemos buenas noticias. Cadena de izquierdas en España. Llega a las 7, que no es solo una televisión más, sino que es un movimiento que entiende cómo el panorama político está muy concentrado. Donde unos pocos grandes grupos controlan la televisión en abierto y casi siempre escorado a una línea ideológica. En Infolibre se ha publicado que los posibles fichajes para esta cadena son Silvia Enchaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, es decir, de las figuras más importantes de televisión española. Todavía no son oficiales, pero más allá de los nombres, lo importante también es lo que simboliza. La posibilidad de que existan espacios con enfoques distintos a las televisiones generalistas y que el debate público no esté concentrado en unos pocos medios mediáticos. Porque al final la cuestión de fondo es si el sistema mediático en España permite una pluralidad real. O si al final la empresa condiciona al final la agenda y el debate público. Y el inicio de este canal empieza en torno a septiembre, cuando veremos realmente qué forma toma el canal y qué papel juega en el panorama televisivo, mediático y político. ¿Y a ti quién te gustaría ver en esta nueva cadena?
1: Pues Cadena 7, la nueva cadena de izquierdas, y nos han adelantado algunos de los fichajes, entre ellos Cintora. No sabemos el formato, no sabemos exactamente cuándo y dónde lo vamos a ver o a quién pertenece esta Cadena 7. Pero ahí está, bueno, está muy bien que haya pluralismo, que no todo quede en cuatro cadenas con la misma ideología. Y nos vamos a otro vídeo. En esta ocasión llega a A3Player una nueva comedia bastante surrealista y lleva por título Rafaela y su mundo loco.
6: Prepárense para un viaje único.
7: En Rafaela vamos a seguir las aventuras de Rafaela y sus amigas adolescentes.
8: ¿Por qué señores de 50 años interpretan adolescentes?
9: Cierra tu pito, pendeja.
10: Una amiga vinagre no apetece nada.
11: Para la Petra ir un vial de Botox.
12: No, ahora no voy yo.
13: Pues todos ellos forman parte de Rafaela y su loco mundo, que es una serie única en su especie.
14: Es una serie distinta.
15: Te va a dejar descolocado.
16: Cualquier cosa que te puedas imaginar está incluida.
17: Pero todo sea para entretener a la gente.
18: ¿Sabes lo que haces aquí cuando le llega un mensaje de texto?
19: No.
20: Son capítulos de 20 minutos. Mírate el primero y si no te engancha, tienes muchos problemas que solucionar.
21: Y tira un pa' luego.
13: Una comedia de humor absurdo basada en un libro de Aníbal Gómez, codirigida por Aníbal Gómez junto a Ernesto Sevilla y protagonizada por Aníbal Gómez otra vez e Ingrid García Johnson, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Wessimar y Luis Callejo. A partir de mañana domingo disponible en A3Player.
22: LOL. ¡Vamos a probarlo!
23: Hashtag Dimensión Sin Fin.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L-702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir, ça va fantastique.
5: Hola, amb la policia?
6: Digue'm.
5: M'han robat, m'han robat.
6: Què t'han robat?
7: M'han robat el cor.
8: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
9: El meu ja me l'has robat, Mireia.
10: I m'he posat a pensar en tu.
11: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lleig.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: "Oh, no! Si no m'obres la porta, bufaré! Bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i... oh! La casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: "Oh, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
6: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
7: I tant que sí.
6: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
7: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles, L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. Entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
6: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
7: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa. I duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot... Li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir... i també les seves ulleres, i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims, però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
5: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens... I el llop que cridava...
6: Són per menjar-te millor!
3: He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
7: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
8: La caputxeta vermella? És aquí!
7: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò... Es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
7: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc. Afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
7: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
7: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
9: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
7: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
9: I com és això?
7: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
10: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
10: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
10: I tant.
0: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
10: Doncs molt agut. Del verb traure, perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
10: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè l'aneguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure quin dret descobrirem avui.
2: Avui parlarem de les novetats, que no són tan novetats, però com que encara està a l'ordre del dia, de la nova llei, que ja no és tan nova, de benestar animal, que es va aprovar fa uns anys al Congrés dels Diputats.
1: Per tant, avui veurem, ja no són drets que tenim nosaltres com a humans, sinó avui parlarem de drets dels animals?
2: Sí, i de deures dels propietaris.
1: Home, això també és molt interessant, no? Perquè els animals poden tenir molts drets, però si els propietaris no exerceixen els seus deures, aquests drets se'n van a Norris.
2: Efectivament, al final convivim, no? I en una societat en auge, on els animals de companyia doncs, cada dia són més, en parlarem també d'això, tinc algunes dades interessants a comentar, doncs ho veurem també.
1: Doncs som-hi.
2: Som-hi. Doncs com deia, no? Segur que els nostres oients recorden que fa 2 o 3 anys es va aprovar la nova llei de benestar animal, on es deia doncs, que tothom hauria de fer un curs per tenir un gos, que les botigues ja no podrien vendre cadells, que l'assegurança de responsabilitat civil seria obligatòria per a tothom, i molts propietaris van pensar, ostres, ara jo he de contractar una assegurança, on m'apunto a fer aquest curs, puc seguir tenint un hàmster, no? Tots aquests dubtes. He de dir que no s'han acabat de resoldre del tot, perquè la llei es va aprovar, però moltes de les seves parts no s'han desenvolupat. Eh? Per tant, hi ha moltes coses que encara estem a l'expectativa de veure què és exactament el que ens diran les normes de rang inferior. No? Per tant, és el que deia, no? Aquesta realitat, mesos, anys després, doncs és una altra. Per què? Doncs perquè si sortim al carrer, jo crec que les diferències que hem percebut són minces, no coneixem a ningú que hagi fet cap curs, perquè encara no correspon, i com deia, no? Aquesta llei que havia de ser un gran avenç, una gran passa endavant, de moment s'ha quedat bastant en suspens, no? Perquè tenim tota aquesta part general, però ens falten totes aquestes instruccions concretes, no? Falta desenvolupar els reglaments, doncs, per exemple, amb el tema de l'assegurança, per exemple, amb el tema dels cursos, no? Que ens permetin saber què hem de fer exactament i quan, no? Doncs avui posarem una mica d'ordre en tot aquest caos i explicarem què és realment obligatori a dia d'avui i doncs, que està guardat en un calaix i pendent d'aprovació normativa.
1: Doncs som-hi, explica'ns una mica què hi ha sobre la taula, què diu aquesta llei.
2: Molt bé, doncs aquesta llei, no, la llei 7/2023, que té aquesta voluntat de protegir la dignitat dels animals, fins ara generalment es regulaven pel Codi Civil, fins i tot, no? Se'ls considerava béns mobles. Aleshores, aquí, doncs, malgrat que aquesta normativa, com deia, va entrar en vigor l'any 2023, aquesta implantació pràctica està lligada a un desplegament que no s'ha produït. Per tant, què tenim en suspens, no? Perquè moltes de les mesures estrelles, justament, també les que van aixecar més polèmica, estan paralitzades, perquè no s'han publicat aquests reglaments. En primer lloc, tenim aquest curs de formació. Aquest curs de formació que ha de ser, serà obligatori pels nous propietaris d'animals de companyia. Segons la informació que tenim a dia d'avui, podrà ser gratuït i fins i tot es podrà fer en línia. Però encara no sabem ni com, ni de quina manera, ni quan tampoc s'implementarà. Per tant, el que sí que sabem és que tota aquella gent que ja disposi d'un animal no serà necessari que el tramiti, que l'exerceixi. No? Per tant, que se preocupin els qui tinguin la voluntat futura de tenir un animal, no els qui ja el tinguin a casa.
1: Per tant, això només ho haurà de fer la gent que es vulgui comprar, adoptar o recollir un gos o una qualsevol altre animal.
2: Sí, però compta amb el verb comprar. Que justament és una de les coses que també parlarem. Val? Però el segon punt, que també és un neguit recurrent, és justament el de l'assegurança de responsabilitat civil. Aquí, tot i que la llei diu que és obligatòria per tots els gossos, els requisits específics, és a dir, quina cobertura mínima ha d'haver-hi a nivell econòmic, de quantia, encara no s'han definit. I encara no s'han definit, i malgrat la llei diu que és obligatori, com que tampoc s'ha concretat, de moment només és obligatori en aquelles comunitats autònomes que de manera prèvia ja tenien una normativa que els aplicava. On sí que és obligatori, si no m'erro, és amb els PPP, amb els gossos potencialment perillosos. Es diu PPT, suposo, perquè la P ve de perros, però en català seria GPP, gossos potencialment perillosos. Bé, doncs en aquest cas sí que la normativa sí que ho regulava, ja ho regulava abans.
1: I en aquest cas l'assegurança és només per gossos? Si tenim un gat o un altre animal, aquesta assegurança no l'hem de pagar?
2: Bé, en principi quedava arreglat a través dels gossos, bàsicament perquè són aquells qui també tenen una interacció a la via pública. En principi els gats no surten, els hàmsters tampoc.
1: Si per tens tant, un peix, encara menys.
2: Encara menys. Si surt de l'aquari tenim un problema. Però la qüestió és que sí que és cert que després tots els animals exòtics tenen també les seves peculiaritats. Per tant, dins dels domèstics ordinaris, els gossos són els que tenen aquesta necessitat doncs, de garantir doncs, les possibles destrosses que puguin fer si mosseguen algú pel carrer, etc. No? Si et mossega un hàmster, bueno, primer que vol dir que se t'haurà escapat i segon, que com que no hi ha obligació de que portin xip fins ara, doncs tampoc es podria identificar. I un tercer aspecte, que justament que es fa una mena de números clausus, que és és una paraulota que fem servir en el món del dret, que és al final una llista tancada de quines són aquestes espècies doncs, exòtiques silvestres que se'ns permet tenir com animals de companyia. Com animals de companyia. Per tant, si en aquest llistat, que ara no sé de memòria, no apareix aquell animal que nosaltres volem tenir, no el podem tenir. És així de senzill.
1: Carai.
2: És així de senzill. Per tant, seria, estaríem cometent una irregularitat, estaríem cometent una il·legalitat de tenir un animal que no és en aquest llistat. Però, de moment, aquest llistat tampoc el tenim, i per tant, s'espera que també un reglament determini concretament, perquè s'havia parlat molt de ja no es podran tenir hàmsters, ja no es podran tenir segons quins rèptils, etc. Estem pendents també de definició.
1: Per tant, ara mateix no hi ha res, no?, que reguli quins animals sí que es poden tenir i quins no.
2: Ara mateix ho tenim a l'aire. Hi ha una voluntat d'aquesta norma, però una voluntat no desenvolupada. Hi ha una qüestió a tenir en compte, que ho preveu la llei, que és el sistema central de registres. No? En aquest sistema, el que fa la llei és preveure doncs, que es permeti centralitzar en aquest llistat, en aquest sistema de registres, quins són els criadors existents, per tant, haurien d'estar allà anotats, els nuclis geològics, i quines són les entitats de protecció. No? D'una manera, tota aquesta informació al voltant d'animals de companyia, criança, adopció, etcètera, tinguin la seva regulació, estiguin emparats i per tant sapiguem doncs, si algú està fent una acció correcta o si s'està fent d'una manera negra, d'una manera en el mercat negre, no? Per entendre's, per tant, justament amb aquest objectiu de lluitar contra la cria il·legal, l'intrusisme, també la manca de garanties sanitàries, no? Al final, no? Si tu estàs fent o estàs autoritzat, segurament estaràs seguint uns protocols, una normativa que et permetran tenir els animals en les condicions que requereixen. Si això no hi ha cap supervisió a sobre, doncs, evidentment, aquí tenim un problema perquè no hi ha ningú que ho supervisi, no?
1: Doncs després d'aquesta exposició de la llei anem a veure una mica de casos pràctics.
2: Sí, com deia abans, ens hem de quedar amb el verb que comentaves, no? El comprar, no, comprar no. Vull comprar un gos? No.
1: Avui dia ja no es pot comprar un gos?
2: Això de comprar, abans podies anar en una botiga, en un centre comercial, que la llei ja prohibia que estessin en els aparadors com una mostra expositòria, però n'hi havia doncs al final de botigues sí que en trobaves, no? I sortim amb un cadell, no? La llei prohibeix la venda de gossos, de gats i de fures a botigues.
1: De fures?
2: De fures, també, sí. De fures. Bé, són un animal curiós.
1: Curiós i més aviat perillós.
2: I
1: no?
2: Brut. No, perillós no. Una fura no és perillós. No està catalogat com a perillós. És més brut que perillós. Jo, per l'experiència que tinc en la meva vida passada treballant en una botiga d'animals, et puc dir que són més bruts que perillosos. La qüestió és que ara només ho podrem adquirir a través de criadors oficials, no? Registrats, i sempre amb un contracte de compra-venda. És a dir, el que està prohibit és comprar-los a les botigues. És a dir, hi ha persones que tindran aquesta autorització i aquesta capacitació als quals nosaltres hi podrem comprar. Per tant, allò de... comprar-li amb algú perquè ho he vist en una pàgina d'internet,
1: això ja no es pot fer.
2: No es pot fer. Altra cosa és que es continuï fent o no, cadascú doncs, té els seus límits ètics i morals establerts. Però això no es pot fer, i menys, evidentment, promocionar-ho de manera en línia, per internet, encara menys.
1: Un altre cas pràctic, què ens podem trobar?
2: Un altre cas pràctic, que aquí sí que seria ja més de dret animal, drets que poden tenir els animals, i això ens ha passat també amb nens. Què passa si veig un nen, si veig un gos tancat dins d'un cotxe? Avui no parlarem de què passa amb el nen, ja us aviso que jo ho evitaria. I en el cas del gos, sí que és cert que la normativa prohibeix deixar animals en vehicles en condicions perilloses, però novament tampoc hi ha uns protocols definits de quina manera s'ha d'intervenir per rescatar aquest animal, no? Quin és el consell que donaria? Escolteu, com fins ara, si trobem una situació d'aquest caire, truquem a la policia, informem a qui correspon, perquè malgrat no hi hagi un reglament detallat d'aquesta matèria, evidentment el maltractament animal i aquesta negligència greu continuen sent sancionables en el marc doncs, de la responsabilitat civil i d'altra normativa que tenim aplicable, malgrat no sigui aquesta específica.
1: O sigui, es considera maltractament animal deixar-se el gos dins del cotxe tancat a ple sol.
2: Evidentment. Correcte. I després, una qüestió, per canviar d'animal i anar als gats per deixar els gossos tranquils una estona, sí que és cert que aquesta normativa també preveu l'obligatorietat d'esterilitzar tots els gats abans de 6 mesos. Per tant, això...
1: No volem que es reprodueixin,
2: No volem que es reprodueixin sense control. Aquesta és la voluntat de la llei. Al final, jo crec que totes les persones que ens escolten saben i ho han vist en primera persona, no?, d'aquesta quantitat de gats salvatges que viuen en el carrer, i que el que és ideal també pel seu propi benestar és doncs, que això no estigui d'una manera incontrolada. Per tant, de quina manera es pot fer? Doncs justament aquesta, no? Esterilitzant-los abans dels 6 mesos. Per tant, si tens un gat a casa i no el tens inscrit com a que és un gat que pot reproduir-se en el registre de criadors, doncs no podries tenir-lo lliurement sense haver fet aquesta actuació, no? Per tant, si no ets criador oficial, la llei t'obliga a fer aquest pas justament per això, per evitar la reproducció incontrolada.
1: Doncs després d'aquests casos pràctics anem acabant el programa. Consells finals que ens vulguis donar.
2: Tanquem el que deia abans, no ens atabalem amb l'assegurança. Recomanació, tinguem-la. Quedem coberts, tinguem-la. Ara bé, si vius doncs, en una comunitat autònoma on abans no era obligatòria, de moment a l'espera doncs, de desenvolupar aquest reglament. Identificació, això no ha canviat. La identificació dels animals, això no ha canviat. Per tant, gossos, gats, les fures, han de portar microxip, i les aus, els ocellets, els agapornis, els periquitos, han de portar les anelles que tenen a la pota des del naixement. Val? I finalment, doncs, a veure, la llei prohibeix, com dèiem, deixar, evidentment, animals de companyia sense supervisió més de 3 dies consecutius. Sí, i depenent, evidentment, de la casuística de l'animal, no? En el cas dels gossos és molt menor, no és el mateix deixar un dia o dos un gat, sabem de la seva autonomia, de la seva llibertat, que no la d'un gos, no?
1: Clar, això és important tenir-ho en compte si marxem de vacances, per exemple.
2: Exacte. Això haurem de tenir molt bons amics, molts bons veïns o molts quartos a la butxaca per deixar-los en algun lloc que ens el cuidin.
1: Exacte.
2: I una qüestió final, si em permets. Ja
1: I tant, tenim un parell de minutets.
2: Fantàstic. Doncs aquest parell de minutets el faré servir per donar una dada que m'ha encuriosit, que és, ens donaria per fer un programa sencer, però sobre sociologia, no sobre dret, perquè les dades recents ens diuen que a Catalunya hi ha més animals de companyia, no més animals de companyia, més gossos que nens.
1: Més gossos que nens.
2: És gros, això, el titular. Sí. El titular és gros. Per tant, aquestes dades que ens les dona l'Institut Nacional d'Estadística i que corresponen a principis d'aquesta dècada, ens diuen que els gossos superen els nens a tot arreu de l'Estat, amb una mitjana de 1,44 animals per nen. La taxa de natalitat en aquest país està per sota.
1: Sí, sí. Totalment.
2: Siguem conscients d'això, no? I en termes i xifres absolutes, per al voltant de 6,6 milions de menors de 14 anys, es consideren nens, hi ha 9,2 milions de gossos a tot l'estat. Llavors, ho deixo a la reflexió dels nostres oients.
1: Sí, clar. Jo ara anava a dir que no m'estranya, no?, que estiguem començant a legislar pels animals, perquè si cada vegada són més en el nostre planeta, al final també tenen dret a tenir el seu espai en el Codi Civil.
2: Sí, sí. No sé si en el nostre planeta és una tendència tan generalitzada com la que tenim aquí, he de dir. No desconec les xifres arreu, perquè ja vas a altres països i no veus aquesta quantitat de gossos al carrer, no?, per exemple. També les condicions climàtiques són altres. Recordo que a Finlàndia n'hi havia molt poquets. Bé, a reflexió dels nostres oients, què implica això?
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de tots aquests drets que tenen els animals i deures que tenim els propietaris d'animals. I ens retrobem un altre Drets de Butxaques.
2: Molt bé, fins la propera.
0: Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio

0: Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
1: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també la B30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució dels tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
1: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
4: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
4: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
4: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'l reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
5: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
6: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
8: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
8: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps, que en el té Blanca Carol.
10: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
11: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
10: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
13: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
12: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
4: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
15: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
1: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
16: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs, que es consolidi aquesta situació.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
17: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
19: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
18: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
21: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
20: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
23: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
22: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
1: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
25: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
24: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
1: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAP, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
0: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
4: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
1: I és moment per a la cultura. Que l'amor et rebenqui a les mans, que m'estimo venir endavant. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
5: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
3: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
1: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
7: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
6: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està fent molta crítica, està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
9: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
8: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
10: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
8: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
11: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
8: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 1998. Índex de xafogor.
28: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
2: Marta Sabater.
29: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de Xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja a tocar de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes, porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
23: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquell

0: se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
1: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan ens van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
1: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adán, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
4: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral tan emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
3: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquest any la colla convidada serà la dels Nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
5: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
6: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
5: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
7: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
5: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
8: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para

0: de dos equipos.
1: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava al Caldes, Marc Zañón.
2: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
1: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
3: Com tu dius, no? És un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
1: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Uni Girona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant...
3: Ràdio Montornès, 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Soy Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti la mena de Junts. Ha presentat una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la Cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui el govern català espanyol han passat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feta fins ara i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant...
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Parlem de creuers d'escala, és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció, un altre programa que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda per acompanyar-vos en aquest dimarts tan calorós i que encara ens queden uns quants dies de caloreta, però per això arriba ja el programa més fresquet de Ràdio Montornès per passar una bona estona aquí junts i juntes al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès en directe fins les 6 i al territori nocturn a partir de les 10, que de moment de nocturn és poquet perquè crec que encara hi ha llum a aquella hora, però que sapigueu que ens podeu tornar a escoltar després ja al vespre. Com totes les tardes tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. Doncs sí, en efecte, a les 10 encara no és de nit, així és negra nit, però bueno, en algun moment l'haurem de dir nit, no?
1: Perquè clar, si no... és que així ens entenem tots millor, però l'altre dia parlant ja dèiem que els dies començaran a acurtar-se d'aquí poc. Sí, ja. Clar, perquè clar, l'estiu, no? Quan ve el solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any, és quan tenim més hores de llum i l'estiu arriba ja aquesta setmana, així sí. Que és veritat que serà molt lent i que fins que no facin el canvi d'hora no s'acabarà de notar, sí. No tant, però sí, poquet a poquet. És que clar, és que ara a les 10 i pico és sí. De dia encara sí, hi ha solete.
2: Potser és massa, sí.
1: Sí, ens hem de tornar a acostumar. Bueno, doncs això serà aquesta setmana, que com ja sabeu, arriba el solstici d'estiu, ens arriba també la festa de Sant Joan, ara parlarem, però encara queda, anem a gaudir d'aquests dies llargs, d'aquestes bones temperatures, que ja segur que molts i moltes esteu pensant en les vacances, i de la ràdio, que per això estem aquí de nou amb tots i totes vosaltres. Bé, doncs, avui dimarts tornem a portar un programa ben complet, amb entrevistes, amb informació, amb notícies, anem a repassar-lo. Començarem parlant de Sant Joan perquè no és només que arribi, ja és que es queda una setmana, literalment. Queda res, dimarts vinent la revetlla de Sant Joan i aquí a Montornès ja sabem que tenim tota una programació d'activitats que de fet ja ha començat aquest cap de setmana i que s'allargarà fins a finals de mes. Però els actes més grans, els més esperats, arriben aquest cap de setmana i per suposat el dia 23 tindrem foguera i llums, bons desitjos, també màgia. Bé, avui repassarem la programació de les festes perquè no us perdeu res i tingueu l'agenda tot ben apuntadet. Després també parlarem dels cavallets de la societat coral La Lira, unes figures que les hem tingut a Montornès molts anys, que van néixer fa 20 anys i que han sortit poquet. Però ara han tornat això a agafar-li el gust, han tornat a sortir i tot i que s'han cedit a Granollers, segueixen formant part de l'entitat de la societat coral La Lira i avui volem descobrir-vos aquestes figures que potser no heu vist mai, potser sí, però no sabíeu que aquí a Montornès també en teníem, i parlar i recuperar una miqueta d'aquesta memòria, d'aquesta cultura popular que tenim al poble, que és ben viva. També hi ha en clau de cultura, hem convidat a la Clàudia Fernández, la nostra experta en temes diversos, tots culturals però ben diversos, art, cinema, activitats, qualsevol cosa. Però avui ens porta una notícia cinematogràfica. Per tots aquells que sigueu fans del cinema, segur que heu vist Dirty Dancing, oi que sí? Tu, Sergi, l'hauràs vist.
2: És un clàssic, ja, sí. És de la meva època, això, eh?
1: És dels 80 llargs, sí, la pel·lícula. Sí. Jo no és de les meves preferides, us he de dir, però és un clàssic i això s'ha de reconèixer. Sí. Doncs és notícia aquests dies perquè s'ha anunciat una seqüela una pel·lícula nova amb la mateixa protagonista i això, bueno, ja és que és la notícia, sobretot això que es conserven, a, bueno, clar, Pratic Suís no el podem tenir, sí. però ella sí, i avui parlarem d'això amb la Clàudia.
2: Déu-n'hi-do, 40 anys després o 40,
1: 40 anys, sí, perquè era del 87, doncs aquí tenim.
2: Imagina't,
1: sí.
2: Com deu estar aquesta dona 40 anys després?
1: Doncs em xivaven per redacció que bastant canviada.
2: Home, clar,
1: no només per l'edat, sinó per algun retoc que es veu que també ha fet que, bueno, doncs que tingui una cara una mica diferent.
2: Sí, sí, segurament la Clàudia després ens explicarà, però la primera, la del 87, sí, té moltes anècdotes també, aquella
1: sí,
2: pel·li amb el Patrick Swayze.
1: Ja li preguntarem, no? A veure què se sap del rodatge, perquè crec que no es portaven gaire bé.
2: Sí,
1: ja
2: i que hi va haver algun incident, clar, altre, no? També físic?
1: Sí, també.
2: Estarem ben atents.
1: Doncs això serà d'aquí uns minutets. I acabarem amb un conte de la nostra companya, la nostra col·laboradora narradora, la Xesca Uller, avui amb un conte sobre la sinceritat. Molt important i un valor que ens fa molta falta avui dia també. Doncs bé, com veieu tenim un programa supercomplet amb molt de continguts. Abans de tot això, com sempre, anem a repassar els títols del dia. Comencem amb que aquests dies s'estan instal·lant els nous contenidors a Montornès Nord i a les urbanitzacions. Fins que s'implantin a totes les àrees del municipi i s'hagi verificat que el sistema funciona correctament, els contenidors romandran oberts. Durant aquest període de prova no és necessari fer servir la targeta ni tampoc l'aplicació mòbil. Només cal prémer el botó vermell i esperar uns segons per empènyer la tapa del contenidor amb la bossa de residus i deixar-la caure dins. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, a l'orgànica i als envasos. Així ho ha dit la regidora delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, Mar García.
3: Ens trobarem el contenidor del paper que està obert. Aquest es podrà fer ús sempre perquè evidentment està obert. El contenidor del vidre que es podrà fer ús sempre perquè està obert. I com a contenidor tancat tindrem el d'envasos. El d'envasos el podrem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. Llavors, com a contenidor tancat tenim també el d'orgànica, que el podem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. I aquell contenidor que realment tindrà una restricció, només es podrà obrir dimarts, dijous i diumenge, és el contenidor de rebuig. Per què es tanca el de rebuig? S'ha demostrat que tancant el de rebuig la gent comença a fer un millor reciclatge.
1: La data per al tancament dels contenidors es farà pública pels canals municipals i també s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no tenim les vostres targetes, podeu anar-les a buscar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. Queden places disponibles per algunes de les activitats de l'estiu jove. Avui, fins les 8 del vespre, els nois i noies del poble es poden acostar al centre juvenil Sputnik i acabar d'omplir les propostes. Queden places per la sortida a l'Illa Fantasia, a Waterworld, a la platja i fer snorkel i kayak, a l'Humor Amarillo i també al Caribe Park. Pel que fa als tallers, us podeu apuntar al d'intel·ligència artificial, al d'improvisació i moviment, al de cuina i també als cursos de premonitoratge i de primers auxilis. També hi ha lloc als campaments. Les places es donaran per ordre d'arribada. En el cas de les excursions, com a màxim, en podeu fer dues. Els tallers, això sí, no tenen límit. A més de la vostra inscripció, també podeu apuntar una altra persona. Cal portar una autorització i una còpia de la targeta sanitària. L'Ajuntament ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de venda de begudes de la Festa Major d'enguany. Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar cots reutilitzables amb sistema de préstec retornable i oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts s'hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament amb targeta. Un altre dels compromisos que assumeixen les entitats seleccionades és informar, un cop finalitzada la Festa Major, dels ingressos i despeses generats per l'activitat i de la destinació dels beneficis obtinguts. I amb l'última cosa amb la que es diu de cada és que dos esportistes del Club Atletisme Montornès han obtingut medalla al Campionat de Catalunya de pentatló. Sandra Cortés s'ha coronat campiona de la categoria F45 després d'una gran actuació que li va permetre sumar 1.676 punts. Mentre que David Ramírez s'ha proclamat subcampió a la categoria M50 amb 1.571 punts. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Queda una setmana per la revetlla de Sant Joan i a Montornès les activitats ja han començat aquest cap de setmana amb la novena en marxa nocturna del Club Atletisme Montornès i també al Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Descuida, yo te cuido. No obstant, les propostes centrals de la programació tindran lloc aquest cap de setmana. De fet, començaran divendres, 19 de juny, amb la inauguració de l'exposició de manualitats que han elaborat les persones usuàries del Casal de la Gent Gran Nord. Serà a les 6 de la tarda. I a les 7, l'acció es mou al pati de l'Escola Enverinada amb el 17è recital de poesia de Bernardo López. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha posat en valor aquestes propostes.
4: Ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda. I tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan els, no, la nostra gent gran del poble. En acabar, doncs, ens anirem al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor, i aprofitem doncs, per fer el recital en memòria del Bernardo López, que, bueno, que va, ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però n'hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballant durant tot l'any per preparar aquest recital. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
1: Per les famílies, divendres també hi haurà jocs de taula i d'aigua i un bingo familiar a la plaça del poble. Els actes centrals de les festes de Sant Joan començaran dissabte i ben aviat, a les 9, amb el tradicional campionat de bitlles. Ja a la tarda, a partir de les 7, tindrà lloc la cercavila i el pregó amb la posada de mocador. Enguany, amb la llar d'infants pública El Lladoner, com a protagonistes, amb motiu del seu 20è aniversari. Així ho ha explicat la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
4: Ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants de Lladoner. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, com s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
5: Són 20 anys, sí, sí.
4: Molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó. Hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i ballaran, com sempre, a la plaça. Mm-hmm.
1: Dissabte la festa acabarà amb un espectacle de varietats a les 10 de la nit al pati de l'Escola Marinada. Una activitat molt esperada, especialment per la gent gran, que diumenge també podrà gaudir d'un berenar i ball amb Moncayo Music. Els més petits i petites tindran una festa de l'escuma i enguany la Comissió de Festes de Sant Joan ha tornat a apostar pel circ. Així ho ha dit Mercè Jiménez.
4: Tornem a convidar el circ a les festes de Sant Joan i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble. És de tant en tant venen a contractem el circ perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. Doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ, per circ de carrer, i bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això, i molt divertida.
1: Pel que fa al 23, dia de la revetlla, i que ens queda una setmana només, el Ball de Diables i Dres de Montornès farà un recorregut pels carrers del poble a partir d'un quart de 10 de la nit. Seran també els encarregats d'encendre la tradicional foguera. També hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes ha recordat que es farà un sopar de cabàs a la fresca.
4: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'Escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera, i alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: Una paella popular al dia de Sant Joan i el trofeu de Sant Joan de Ciclisme el 28 de juny tancaran la programació de les festes a Montornès.

I ja que estem parlant de les festes de Sant Joan i que sabem que el dia de Revetlla és dia d'escoltar música, de sortir una miqueta amb els amics, la família, a passar-ho bé i d'escoltar música així de verbena, d'alegria, de Revetlla, doncs us portem una novetat musical que potser us encaixa dins d'aquesta categoria. És entre Gente de Zona, que ens escoltàvem ara, i Juan Magán, i es titula Isla Viva.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ara parlem, on us presentem, els cavallets. Sabeu què és el Ball dels Cavallets? Doncs representen desfilades i combats simbòlics i especialment tenen el seu origen en el Corpus i amb el pas del temps s'han anat adaptant a cada indret, a cada colla, com a Montornès, on també en tenim i formen part de la Societat Coral de Lira. Van néixer el 2007 gràcies a Jordi Torres i la seva família. Els cavallins, com ells els diuen, mostren la batalla remensa i s'inclouen dintre de les bars de l'associació. La música la va crear Enric Montsant, el mateix que va pensar la cançó de la batalla de la colla de gegants a Montornès. Durant anys, les seves actuacions van quedar aturades, però aquest any els hem pogut tornar a veure i s'han cedit a Granollers. El president de la Societat Coral La Lira, Josep Gurri, ha passat per la ràdio en els darrers dies per apropar-nos a aquesta tradició. Amb ell ha parlat el nostre company Ramon Altimira. Els escoltem.
2: Els cavallins van sortir per primer cop el 2007, durant la festa major, en el seguici de la festa major, i van sortir 7 o 8 vegades. Van anar a Sant Climent de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, van anar també a Barcelona un parell de vegades en el marc de la Caminada Internacional de Barcelona. Bé, han anat fent sortides i ara darrerament han sortit, ara en el 2026, després de molts anys d'estar aturats, a la passada de l'Ascensió de Granollers.
3: D'això en parlarem després.
2: Molt bé.
3: Per què? T'ho dic perquè el 12 i el 13
2: sí.
3: Va haver-hi una parada i llavors el 12 i el 13 van tornar a sortir.
2: Sí.
3: Que va ser quan l'agafàveu vosaltres, quan els veu agafar vosaltres.
2: Sí, els que no estàvem avasats a l'esbart.
3: O sigui, us veu haver de...
2: Voluntaris, diguéssim.
3: Voluntaris que no formàveu part de l'esbart, per tant...
2: Vam assajar una miqueta al ball.
3: Éreu joves de la Lira, sí. Que en aquell moment va dir, home, doncs, els agafem nosaltres perquè no es quedin aquí aturats i veu participar el 2013 i el 2012 i 13 al Seguici Popular.
2: Correcte.
3: I em sembla que també vau sortir el primer any en el de la Cercavila amb els gegants.
2: Sí.
3: Que vau ballar a la plaça Joan Miró.
2: Sí, exacte.
3: Molt bé. Sí. I a partir d'aquí...
2: Ja s'ha acabat.
3: La cosa s'acaba.
2: Van entrar quadres i allà es van quedar.
3: Però per què? Perquè és difícil de portar o és difícil perquè s'ha d'assajar i s'ha de mantenir un ritme?
2: És una mica tot. Clar, si t'hi fixes, a l'esbart dansaire, cada vegada la gent, aquests seguicis populars, i així, si no tens voluntaris o gent que ho faci, cada vegada són més grans.
3: Ja.
2: Portar-los costa lo seu,
3: costa.
2: Tenen el seu pes. Normalment són cercaviles, després la ballada, i això costa.
3: Què pesa, més o menys?
2: Bueno, deuen pesar 7 o 8 quilos.
3: 7 o 8
2: quilos? No, tampoc és molt exagerat, però el fet de dur-lo penjat a l'ombros,
3: a
2: les espatlles...
3: És millor així que no pas portar-lo
2: no,
3: a pes,
2: evidentment, agafat.
3: Està claríssim, és com, és com els gegants.
2: Sí, sí, sí.
3: Vull
2: sí.
3: Dir, hi ha el suport aquí de les espatlles...
2: Sí.
3: Per tant, aquí mantens una mica l'equilibri. Amb els cavallets l'equilibri és molt fàcil.
2: És una tira. La passa que amb els cavallets és una tira,
3: sí.
2: I poder és més dificultós. Poder.
3: Perquè deu ser molt estreta.
2: Molt estret.
3: I llavors et fa mal.
2: Clar.
3: Hauria de ser una amplada una mica més d'un pam o llavors...
2: Sí, després poder seria més senzill.
3: Clar, el transport per portar-los a altres llocs necessitava una furgoneta.
2: Imagina't, són 8
3: cavallets.
2: Són 8 cavallets.
3: Ah, 8.
2: És que són 8 i fan un metre gairebé cada un. Vull dir, els has d'apilar amb roba perquè no es marquin
3: sí.
2: Una amb
3: l'altra.
2: És dificultós, no és un transport senzill.
3: Molt bé. Representa que això es guarda la Lira, allà tancats, ningú se n'enregorda.
2: A l'esbart no els utilitza perquè no s'hi veuen en cor, els hi falta gent,
3: sí.
2: Els hi manca gent, no hi ha un relleu, i això, clar, queden uns cavallets, 8 peces, que tenen el seu valor, allà morts,
3: sí,
2: tancats.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar, i això sap greu. I arrel d'això de la passada de l'Ascensió és quan s'ha despertat tot això.
3: Home, personalment em va fer molta il·lusió, d'alguna manera, mm-hmm. Els cavallins han sortit a Granollers. Jo vaig pensar, hòstia, no és qualsevol cosa.
2: No, no.
3: Sí, els cavallins de Montornès van estar amb... Jo em sembla que és la crema de la crema, eh?
2: Sí,
3: dels cavallins.
2: Realment feia goig, eh?
3: Feia goig.
2: Sí, sí. A més, anàvem al començament del seguici, vull dir que...
3: Anàvem els primers?
2: Sí, els de davant de tot, com a locals,
3: diguéssim. Com a locals, sí, com a locals.
2: Sí, sí, sí.
3: Com t'arriba que des de Granollers... suposo que no sé com volíem buscar-ho, això.
2: Bé, això és obra del Sergi Nogueira, que és fill d'una veïna de Montornès.
3: Ah, per tant, ja sabia.
2: Que ja sabia que hi havia l'existència d'aquests cavallets.
3: Entenem.
2: A part, que comarcalment no n'hi ha.
3: No, al Vallès no n'hi ha cap.
2: I es va posar en contacte amb mi, primer va venir sa mare, em va preguntar que si podia contactar amb el seu fill, que viu a Granollers, i vaig dir, i tant, només faltaria. I la proposta va ser aquesta, diu, escolta'm, que aquest any la passada la fem amb cavallets, venen cavallets d'arreu,
3: sí, sí.
2: Ostres, i una representació d'aquí, l'única que tenim és la vostra.
3: És el Montornès.
2: I si hi havia la possibilitat de fer una sortida, dic, home, és qüestió de buscar gent que els pugui portar, assajar el ball dels cavallets, i nosaltres us podem cedir la roba, els cavalls, bueno, la música, tot.
3: El muntatge, sí,
2: tot.
3: Sí.
2: I sí, sí, van venir un dia aquí a la Lira, els vam treure, els vam vestir una miqueta... i vam assajar el que és el ball. Per què? Perquè sabessin com era, perquè clar,
3: sí, sí, sí. Bueno,
2: això cap de pocs dies ja hi havia la passada,
3: clar,
2: de
3: més,
2: l'ascensió.
3: L'entrada a la porxada havia de ser amb el ball propi, no?
2: Sí, bueno, sí, és l'entrada, i un cop ets allà a dins i pues
3: et presenten i has de fer el ball. Bueno,
2: clar, tot va ser molt improvisat. Va ser compartit entre balladors de l'Esbar de la Lira, que són de Vilanova,
3: sí, sí, sí, ja.
2: i el gent de l'Olla dels Pobres,
3: que són els que organitzen
2: això de la passada.
3: Molt bé.
2: I van ser quatre remenses de l'Olla dels Pobres i quatre
3: de l'Esbar.
2: I jo vaig fer tot el seguici amb ells, fent fotografies i mirant-ho, i tot i la improvisació dels moviments dins de la cercavila, que no és el ball en si, va quedar prou bé.
3: Bueno, doncs...
2: Sí, no va quedar gens malament.
3: Bueno, es veia el... De fet, són passades.
2: Sí,
3: sí.
2: I es veu la improvisació en algun moment, però bueno, la gent ho veu com... Queden embadalits.
3: Home,
2: i més la canalla, no?
3: Sí, de totes maneres ja ho explica el que van fer... que havien estat molts anys sense activitat, per tant, home, vull dir, la voluntat ja hi era.
2: I tant, la voluntat hi era tota.
3: Bueno, i ara què passa?
2: Bé, ara...
3: Això ha sigut una anècdota i,
2: sí,
3: i ja ho veurem. O...
2: Vam fer la ballada i va estar molt, molt, molt correcta, i un cop fet això vaig dir-li a en Sergi, dic, escolta'm, dic, vosaltres sou... La colla, l'Olla dels Pobres,
3: sí,
2: sou
3: sí.
2: Gent? Diu, sí, som 30 membres o més i tenim una mulassa i tal.
3: Sí, porten la mula, sí.
2: I li vaig dir, escolta, teniu espai? Jo ja pensant de donar sortida en aquests cavallets que estan tancats.
3: Que es farà molt bé.
2: I sap greu. I va dir, oi tant. I vaig veure les cares d'il·lusió dels joves que van venir
3: a
2: provar-los,
3: sí,
2: sí, sí, i assajar, sí, el ball, que vaig dir, ostres, us veieu en cor de fer-lo sortir de tant en tant? Pues sí, ens faria il·lusió. I d'alguna manera d'aquí ha sorgit la sessió que hem fet dels nostres cavallets a l'Olla dels Pobres perquè em puguin donar sortida. I bueno, els tenim allà a Granollers, sortiran dient que són els cavallets de la Lira de Montornès del Vallès, i si convé alguna vegada, pues els podrem demanar que vinguin a ballar aquí.
3: Home, això estaria molt
2: que
3: bé.
2: Això estaria molt bé, no?
3: Home, evidentment, vull dir que ja que els porten i ja que els hi deixeu sense res a canvi.
2: Res.
3: Per tant, home, estaria molt bé, això ara ja s'hauria de parlar, però suposo que tornar a intentar que aquests cavallins surtin al Seguici Popular, que jo penso que això seria el millor que podria passar. Més que res perquè la població torni a recordar que tenim altres entremesos, que no són el drac, que no són els gegants, sinó que també hi ha uns cavallins.
2: Sí, sí.
3: O sigui que seria,
2: són unes figures...
3: Seria fantàstic.
2: Més que tenim aquí en el poble, sí.
3: Molt bé. Doncs, Josep, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat tota aquesta mena d'anècdota, perquè no sé si la gent de Montornès ho sap. Bueno, els que van normalment a Granollers per l'Ascensió sí que ho deuen saber.
2: Suposo.
3: Però la de més població suposo que no ho sap, doncs que els cavallins han tornat a sortir i que d'alguna manera té una mica de vida. Moltes gràcies.
2: Anna, tu. Merci.

0: I amb aquesta cançó avui tan romàntica rebem a la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs bé, bé. I tu què tal? Com estàs? Com va el dimarts?
1: Molt bé. I després d'aquesta gran entrada, d'aquesta cançó que em posa els pèls de punta, encara millor, la veritat.
0: Me n'alegro, me n'alegro. Bé, és que avui ens has demanat aquesta cançó perquè va molt al tema que ens portes. Recordem que la Clàudia cada dues setmanetes ens porta algun tema relacionat amb la cultura. Ja l'hem titulat Cultura Random perquè hi cap qualsevol cosa.
1: Exacte.
0: I avui, bueno, amb aquesta cançó a tothom ens ve a la ment una escena cinematogràfica en concret, oi?
1: Ai, sí, ai, sí. No dejaré que nadie te arrincone. La frase mítica de Dirty Dancing, aquesta, aquest clàssic romàntic del 1987, que jo crec que poca gent pot dir que no l'ha vist, potser sí. Les noves generacions, però jo crec que ni que sigui ens ha de sonar tots, i és que efectivament va ser un clàssic que l'any 87, com dic, va generar més de 213 milions de dòlars.
0: Uau.
1: I es van vendre de va guanyar un Oscar a la millor cançó, la millor banda sonora, i bueno, de fet va guanyar o sigui, es van vendre també com 5 milions de còpies de la banda sonora. Vull dir, va ser clarament un èxit, una història que ha quedat, no? Jo, per mi, és com Gris, com Titanic, són pel·lícules que tothom n'ha parlat en algun moment, et poden agradar o no, en el meu cas, sí, soc molt friki.
0: Però, sí? Ai, jo és que no et vull... no vull que ara
1: no,
0: ens portem malament, però jo la vaig veure, de
1: no.
0: fet, no fa gaire, fa 2 o 3 anys, perquè era això, no dic, a veure, és un clàssic, jo això ho he de veure, no? I t'he de dir que a mi em semblava una mica turbio. És que ell em semblava molt més gran que ella i no sé, no sé, jo aquesta història que no puc, no puc, potser l'he de veure un altre cop i la veuria amb altres ulls, però no, no.
1: Jo t'ho compro, Mireia, vull dir, entenc perfectament el que dius, de fet jo crec que és com Gris. Tothom ha vist sí. Gris, per mi Gris és una pel·lícula que estimo perquè m'ha acompanyat tota la vida i de petita la vaig veure, em va encantar i llavors... Però sí que és veritat que, per exemple, l'últim cop que la vaig veure, ostres, m'estirava dels cabells amb els tocs masclistes, amb els missatges que amaga la pel·li, vull dir, força turbio, com tu dius.
0: Però, és veritat que ho hem de posar en context.
1: Exacte, amb Dirty Dancing em passa exactament el mateix que amb Gris, que és com l'estimo ja perquè és una relació de molts anys amb aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, no, a veure, que hi ha escenes mítiques, el que diem, l'hem de posar al context, és dels anys 80, no has dit, Clàudia?
1: Exacte, el 87.
0: Doncs, clar, bueno, l'hem de posar allà, entenc perquè va ser un fenomen, amb la seva època, la banda sonora és espectacular, les escenes de ball també estan molt xules, vull dir, no estic, com dient, que tot està malament, però sí, és veritat que a mi és una pel·li que, mira, no m'acaba de fer, però bueno, no passa res, s'ha de reconèixer el paper que ha tingut i que continua tenint, perquè si avui Clàudia la portes és perquè hi ha alguna notícia.
1: Doncs sí, però que consti que entenc perfectament i que em sembla superguai, vull dir, al final no hem d'estar sempre d'acord i que a mi m'agradi no vol dir que no entengui això que dius, que precisament, bueno, crec que està superencertat tot el que has dit, així que sí. Donant per fet això, bueno, no sé si ho saps, que uns anys més tard va sortir Dirty Dancing 2.
0: Ui, pues no.
1: Que s'ubica... Ah, pues aquesta potser t'agradaria una mica més, perquè s'ubica a Cuba... I també és, bueno, seguim una mica la línia, una família de nord-americans que se'n van de vacances a Cuba i allà la filla gran, que és molt assenyada, bueno, la història de sempre, doncs descobreix los ritmos latinos i un noi l'ensenya a ballar.
0: Vale, vale, o sigui que no és com cap continuació de Dirty Dancing, sinó que és com la mateixa història, diguéssim, no? En un altre lloc.
1: Exacte, però un altre context. I amb altres persones. Doncs bé, 40 anys més tard, aquest no era el tema, aquesta era una informació per si algú no ha vist la segona, però la notícia és que 40 anys més tard s'ha confirmat, la productora ha confirmat que tornarem a fer Dirty Dancing.
0: Wow.
1: Se suposa, bueno, durant el 2026 comença la producció i la trama es centrarà en com Bobby torna al resort Kellerman doncs 40 anys més tard.
0: Oh.
1: No tenen intenció de recrear la pel·lícula,
0: vale.
1: A més, per Twice ja sabem pràcticament tots i totes que va morir, per tant, ells han deixat clar que no tenen intenció de repetir la història perquè no podrien com es diu, posar ningú en el lloc de Patrick Swayze.
0: I que seria una mica estrany, no? Perquè, clar, ja deuen tenir... Bueno, Patrick Swayze no, però pobret, però ella deu tenir ja una certa edat. Clar, ha passat sí, 40 sí, anys.
1: Exacte. Llavors, la idea és la continuació de com la vida d'ella com a protagonista ha anat evolucionant i torna al resort on va tenir lloc la història d'amor.
0: Una seqüela de Dirty Dancing.
1: Exacte, moltes especulacions sobre si posaran algú que sigui el fill de la parella, si no, com anirà el tema, però vaja, l'important és que hi haurà pel·lícula. Això t'he de reconèixer que també fa una mica de por, perquè segundes partes no sempre foren bones.
0: Clar, perquè jo estava pensant que si es dedica a explicar, tipus Titanic, no? El seu passat, o perquè al final el que ens interessa, aquí anem a ser reals, és què va passar després, no? Després d'aquell ball, què va passar? Van seguir junts, no van seguir junts? Com ha estat la seva vida? Clar, tot això, si fan flashbacks, aquí tenim un problema igualment amb Patrick Swayze.
1: Sí, sí, jo, o sigui, estic com molt encuriosida, tinc clar que la vull veure, però és veritat que encara no compro el producte, o sigui, no m'atreveria a dir serà boníssima, m'explico?
0: Clar, sí, sí, totalment. Bueno, però ja és una gran notícia aquesta, eh? Estem
1: sí,
0: tornant
1: sí.
0: A tots.
1: I per mi és una molt bona notícia que això ha sigut una cosa molt controversial en els últims anys, de la qual s'està parlant molt, que ho faran amb la mateixa actriu. És igual si està arrugada, si no està arrugada, si ha envellit millor, si ha envellit pitjor, que moltes vegades és el que va passar, per exemple, amb Top Gun,
0: sí.
1: Que quan van fer la última que va sortir, que és la segona, em penso, doncs hi havia molta polèmica perquè el Tom Cruise li perdonem tot, però la dona li van dir que estava massa gran com per sortir a la pel·lícula.
0: Que fort.
1: El que sigui. Llavors, em sembla interessant que l'actriu es mantingui, a més em sembla com de respecte. M'explico?
0: Clar, clar, clar, totalment. És que al final és ella, no? Perquè ha de venir una altra persona a explicar o a fer veure... Perquè, clar, a més, hauria de ser una persona gran o haurien de fer una altra pel·lícula, no ho sé. Però, bueno, està xulo, està xulo. Quina curiositat,
1: sí, com sigui, veurem a la Jennifer Grey en escena parlant del mateix lloc i com a dues curiositats que he anat aprenent mentre investigava, Mireia, i amb això ja acabarem, t'explico que es veu que durant el rodatge no hi havia gens de feeling entre la Jennifer Grey i el Patrick Swayze. Es veu que es portaven fatal, però molt, molt malament, fins i tot, bueno, tots dos van ser com unes memòries, i deien que treballar l'un amb l'altre era totalment irritant.
0: Déu-n'hi-do. Uau, Claudi, tu que ets actriu, si t'haguessis trobat en això, com, no sé, ha de ser molt difícil, no?, fer veure, o sigui, has d'actuar super, super.
1: Sí, sí, jo t'he de dir que quan he estat fent gires teatrals, clar, el cinema no, gairebé no l'he tocat, llavors no sé com és, o si canvia molt, però sí que et puc dir que he hagut de fer gires per Espanya en furgoneta i no és igual quan tens un equip amb qui funciones i amb qui et portes bé que quan hi ha algú amb qui no acabes d'encaixar, perquè al final el món del teatre quan fas gira és dorms al mateix hotel, vas a la mateixa furgoneta tot el dia, vull dir, pràcticament són unes colònies i ostres, es pot ser feixuc, si no hi ha feeling.
0: Home, i aquestes escenes, no?, de estic enamorada de tu i no sé què, i ara
1: sí,
0: t'he de donar un petó, i ara... Ha de ser superincòmode. Bueno, la dificultat dels actors i les actrius.
1: I com a última anècdota, resulta que he descobert que el resort Kellerman, on està gravada la pel·lícula, segueix en actiu i, a més, està molt ambientada la pel·lícula. És a dir, pels friquis com jo, és un lloc molt interessant per anar perquè et fan les classes i t'ensenyen les coreografies, o potser et trobes un tòtem que et diu aquí Jennifer Grey se torció el tobillo. I coses aquestes com per entrar molt bé en l'univers de la pel·lícula, que és una cosa que si jo tingués pasta i temps lliure, no dic jo que no ho faria, la veritat.
0: Bueno, pues sempre pots apuntar la llista de coses a fer en algun moment de la teva vida. Que guai, que curiós.
1: Totalment.
0: Que curiós, sí, que curiós. Sí. Bueno, doncs mira...
1: Si algú vol...
0: Això, té unes vacances extres, doncs ho pot anar a celebrar o a passar uns dies en aquest hotel. Bé, doncs de moment això, aquest rodatge de la seqüela de Dirty Dancing, entenem que comença ara, però fins l'any vinent, mínim, no crec que podem veure la peli.
1: No, m'imagino que no han posat encara data, així que entenc que va per llarg o que almenys no s'han volgut mullar. Perquè després la cosa s'allarga, no
0: clar.
1: Ho sabem encara.
0: Clar. Bueno, doncs ens quedem amb aquesta notícia, que segur que hi ha molts fans contents, contentes, i ja veuràs que ara es tornarà a veure, a donar la tele, bueno, ara sortirà tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Dirty Dancing de nou, fins i tot musicals, bueno, ja veurem fins on arriba això. Clàudia, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, portar-nos aquesta informació. Ens quedem escoltant aquest temazo i a tu t'esperem d'aquí un parell de setmanes.
1: Molt bé, moltes gràcies i petonets a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu.

preciosa aquesta cançó, però anem a escoltar algú també actual abans de passar amb la nostra següent col·laboradora, com una de les cançons del nou disc de Nit Moliner, Nexo. Ja sabeu que va treure disc fa molt poquet, a nosaltres ens encanta, i avui us proposem escoltar T'escriviré.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara ens anem a escoltar la veu de la Xesca Oller amb una nova secció del Conte Sentit.
2: I avui tenim un conte tradicional xinès que porta per títol El Test Buit. Fa molts i molts i molts i molts anys, en un altre temps, a la Xina, hi vivia un noi que es deia Ping. Aquest noi li encantaven les flors, era la seva devoció. Tot el que plantava amb les seves mans brotava i feia goig de veure. Sí, sí. En Ping podia fer créixer tota mena de flors, tota mena d'arbustos i tota mena d'arbres fruiters. És que, sabeu, hi tenia tanta traça que semblava un mag de les plantes. A la Xina tothom s'estimava i s'estima encara les flors tant com en Ping. I és per això que si algun dia aneu a la Xina, veureu que aquell país sempre fa olor de perfum floral. A l'emperador li agradaven molt els ocells i els animals, però per damunt de tot, ja sabeu què és el que més li agradava, oi? Exacte, eren les flors, i tenia cura del seu propi jardí cada dia. Però l'emperador ja era molt gran i havia de triar algú que el succeís en el tron. I com que li agradaven tant

0: dels infants que es va presentar al palau. I mentre repartien aquelles llavors, el sobirà va dir: aquell qui d'aquí un any em porti les millors flors serà el meu successor al tron. Com us podeu imaginar, aquesta notícia va crear un gran rebombori a tot el país i una munió de nens i nenes arribats de tot arreu es van dirigir cap al palau per aconseguir aquelles llavors. Quan en Ping va rebre la seva llavor, va ser el nen més feliç del regne, i és que estava segur que d'aquella llavor faria créixer la flor més bonica del món. En Ping va omplir un tes amb terra bona i va plantar la llavor amb molta cura. La regava cada dia i ja frisava per veure-la brotar, créixer i florir, convertida en una flor meravellosa. Però res d'això va passar. Els dies anaven passant i aquell tes no hi creixia res. En Ping estava molt preocupat, així que va posar més terra en un altre tes més gran i va transplantar la llavor en aquell nou tes. Va esperar 2 mesos més, però continuava sense passar res. I així va anar passant tot l'any. Va arribar la primavera i tots els nens i nenes es van posar els seus millors vestits per anar a veure l'emperador. Van anar corrents cap al palau amb les seves boniques flors, cadascun d'ells i elles desitjant amb ànsia ser escollit. En Ping s'avergonyia del seu té sense flors. Va pensar que els altres nens es riurien d'ell, perquè, clar, per primera vegada no havia aconseguit fer créixer una flor. Però el pare del Ping li va dir al seu fill: mira, Ping, t'has esforçat al màxim, i esforçar-se ja és un regal digne d'un emperador. Així que en Ping, agafant el tes buit amb les seves mans, se'n va anar de dret al palau. Allà l'emperador s'anava mirant totes les flors a poc, una per una. Que n'eren de boniques! Però l'emperador arrufava les celles i no deia ni mitja paraula, fins que, finalment, va arribar fins on era en Ping. En Ping abaixà el cap, avergonyit, tot esperant un càstig. L'emperador li va preguntar: que m'has dut un tes buit? En Ping es va posar a plorar i va respondre: vaig plantar la llavor que em vau donar, ho juro, i la vaig regar cada dia, ho juro, però no va brotar. Després la vaig transplantar a un altre tes i a una terra millor, però continuava sense brotar. N'he tingut cura tot l'any, de debò, però no ha crescut res de res. Per això, avui he hagut de dur un tes buit, sense flor. Això sí, m'he esforçat tant com he pogut. Quan l'emperador va sentir aquestes paraules, un somriure es va anar escampant per el seu rostre i va envoltar en Ping amb el seu braç. Després va cridar a tothom i va dir: ja l'he trobat! He trobat la persona que es mereix ser el meu successor i, per tant, que serà l'emperador de Xina. No sé pas d'on heu tret les llavors que heu plantat, perquè les que us vaig donar havien estat cuites. Així doncs, era impossible que cap d'elles brotés. Admiro el valor que ha tingut en Ping de presentar-se davant meu amb la veritat nua, sense disfresses. I ara el recompensaré per el seu valor, amb el reialme, i el faré emperador de tot el país. I conte contat, aquest conte, que com ja heu vist, va de sinceritat, ja s'ha acabat.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Bé, doncs arribem al final del programa. Abans de marxar, vull recordar per tots aquells joves

0: que ens puguin estar escoltant, que avui podeu anar a apuntar-vos a les activitats de l'estiu jove, que només estan ja fins avui a les 8 del vespre, que hi ha places per sortides, per tallers, que són propostes gratuïtes, molt xules, la majoria, jo crec que totes impulsades per altres joves del poble, però que està molt guai poder anar amb els vostres amics a l'Illa Fantasia o a Waterworld o fer un taller de cuina, eh? I així sorprendre algun amic o amiga amb els vostres pares també amb algun plat. Que podeu anar avui, si heu apuntat alguna activitat i heu portat l'autorització, ja no cal que torneu a portar una altra, però si no, si no us heu apuntat a cap i avui diu, vinga va, doncs m'apunto a un, a dos o a tres activitats, sí que heu de portar una autorització dels vostres pares i bueno, pregunteu a l'equip de joventut i també una còpia de la targeta sanitària. Això és molt important.
1: Jo ja no puc, no, Mireia?
0: Jo crec que no, i no deixa cola. Que jo... Hi ha alguna activitat que tampoc, crec. A partir sobretot dels 12 anys i fins als 17, 18 són la majoria, però també n'hi ha activitats fins als 30, eh? Vull dir que...
1: Bueno,
0: joves, joves.
1: He quedat fora per poc, eh?
0: Bueno, sí, clar, cadascú que pensi el que vulgui. Però que són propostes molt guais, encara hi ha places i no ho deixeu passar, sisplau, perquè són coses molt xules que podeu passar superbé i tenir fins a les 8 per anar al centre juvenil Espundi i parlar amb tot l'equip de joventut. Dit això, nosaltres marxem. Recordeu que tenim el territori nocturn, que ja hem dit que era nocturn així crepuscular, per escoltar-nos a les 10 de la nit, amb el programa d'avui, amb la Xesca, també amb aquesta seqüela de Dirty Dancing que ens ha portat avui la Clàudia. Hem descobert les figures dels cavallers de la Societat Coral La Lira i també parlat de la festa de Sant Joan, que ens queda una setmaneta per la Revetlla. Ja tens plans, Sergi?
1: No, perquè la veritat és que no és una festa que m'agradi especialment.
0: jo tampoc, però algun soparet farem.
1: Sí, alguna coseta. Jo aprofitaré per a l'endemà, quan tothom està dormint la mona, després de la festa, agafaré i m'aniré a la platja amb les nenes.
0: Ui, doncs pues espero que estiguin netes, eh?
1: Sí, perquè normalment
0: ja netegen a
1: les
0: 6
1: del
0: no?
1: matí hi ha gent allà netejant.
0: Genial, doncs mira, no és un mal pla aquest, eh? Ens ho apuntem. Bueno, doncs, això, a les 10 podeu tornar a escoltar del programa i demà a les 5 tornarem amb més informació, entrevista musical i un programa que segur que us agradarà molt també a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda d'avui.
1: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
1: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
0: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem ensopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
2: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: He escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Mayweather i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patty d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patty va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys, des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Indes, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint, s'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd. A l'edat de 83 anys, encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Beriaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: You've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let's...

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cocos, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Benvingudes, benvinguts, salutacions de José Luis Cano. Avui reprenem les entrevistes trimestrals del programa Els grups municipals parlen. A partir d'avui, cada dimarts a aquesta hora, convidarem a conversar un dels regidors i regidores dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. A les entrevistes d'una durada de 30 minuts abordarem temes d'actualitat i d'interès local. Avui és als estudis de Ràdio Montornès l'únic regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Sergi Martínez. Benvingut.
1: Bona tarda.
0: Senyor Martínez, amb vostè obrim la ronda d'entrevistes d'aquest tercer trimestre de l'any. Com va tot?
1: Bé, molt bé, acalorats, ja podem dir que estem a ple estiu. De fet, la setmana passada ja es va publicar l'anunci Estrella d'Am, que és el que marca oficialment l'entrada a l'estiu. Molta calor i bé, com sempre.
0: Aquest dissabte, de fet, comença la temporada de piscines d'estiu a Montornès. Com que el ple de maig es va aprovar l'actualització de preus del complex esportiu municipal Les Vernedes, enguany hi haurà canvis en el preu de les entrades a la piscina. Esquerra Republicana va votar en contra d'aquest punt. Per què?
1: Bé, vam votar en contra per diverses raons. De fet, l'actualització del preu del CEM, en general, no només de les piscines d'estiu, és una reivindicació que fa mesos i anys portem parlant tots els grups polítics, perquè al final hi ha un desajust entre els ingressos i les despeses i, per tant, molta part dels ingressos ve dels pressupostos de l'Ajuntament. Dit això, tant el procés que s'ha fet per decidir les tarifes no ens sembla el més correcte. De fet, no s'ha fet molt partícip a l'oposició. Tots hem dit la nostra, però negociar, només s'ha negociat amb el Partit Socialista i tampoc és que hi hagi hagut moltíssimes propostes o molts canvis. I després una altra, que és que no ens agrada, i jo crec que ho hem manifestat tots, per una part, canvis en el que fa les edats en les quals es bonifica els preus als joves, es baixa un criteri i es canvia un criteri que és el que s'havia seguit a l'Ajuntament i en general per l'administració pública, es baixa l'edat del que es considera jove, cosa que no és coherent amb el públic objectiu que té el Departament de Joventut, però sobretot el que no ens agrada és que un preu públic no pot tindre una entrada per una piscina d'estiu que no té servei de bar, que és una piscina, és una bassa, és un forat amb aigua, no té res més, no té cap servei especial, no pot tindre el mateix preu que un parc aquàtic de dimensions estatals. Per tant, no té cap sentit. Un preu públic no pot tindre aquests preus per la gent de fora, per molt bonificat que estigui per la gent d'aquí, perquè crea greuges en casos concrets, com és una família que tingui gent de fora i sigui més de fora que d'empadronats, o gent que viu a Montornès que no està empadronada, per exemple, que no pot anar a la piscina d'estiu perquè els expulsem. Per tant, crea unes situacions que no ens agrada i que un preu públic no pot tindre aquests preus. És injust, és inviable, és il·lògic veure-ho i per això estem en contra.
0: De quina manera creu que afectarà la modificació de preus en l'afluència a les piscines d'estiu?
1: Bé, això és una de les coses que normalment quan qualsevol organisme, ja sigui públic o privat, empresa, etc., fa canvis a les tarifes, normalment hi ha un estudi comptable del darrere, no només lligant el que és els costos, sinó quanta gent et deixarà d'anar si toques el preu. I per tant, tu has de tindre previst quanta gent deixarà d'anar, perquè hi haurà gent que deixarà d'anar per l'actualització del preu. Això no s'ha fet així, de fet s'ha fet bastant bastant per sobre, bastant poc estudiat, i tot i així continua sent deficient, però no ho sabem perquè no hi ha un estudi molt, molt, molt seriós darrere, i a més coincideix que és un any on se'ns cau el sostre i per tant estarà mesos aturat. No sé ben bé com compaginarà tot això, veurem què passarà. El que sí que està clar és que aquestes coses que afecten a tanta gent, el CEM té milers d'usuaris, per tant les coses s'han de fer amb pressió quirúrgica per ser el màxim d'eficients possibles amb els recursos públics.
0: Abans feia referència a aquest increment de la quota mensual per als joves i les joves de més de 25 anys i vostè, a la seva intervenció al ple, va dir que suposa donar més pressió al col·lectiu. Entenem que hauria mantingut la rebaixa en la quota fins als 30 anys?
1: Sí, clar, evidentment, i a més, crec que és important, i així ho diuen, no dic jo, ho diuen els professionals de l'àmbit de la salut, que és importantíssim que les adolescents i joves, evidentment totes les etapes de la vida, però sobretot adolescents i joves, facin esport i es mantinguin saludables, perquè és on es pot desenvolupar més malalties que et poden afectar al llarg de la teva vida, sobretot quan ets més gran, no? I per tant, això per una part, i per l'altra, pel que tothom sap, que és que ja no 30, sinó 35, 40, la gent té una pressió a sobre econòmica molt important, la gent no es pot independitzar, la gent li costa comprar-se un cotxe, la gent li costa fer una vida al que entenem com a normal, si a més les polítiques d'esport, perquè això també és política d'esport, no ajudem, doncs anem malament. També és veritat que, de fet, nosaltres ho hem demanat des de fa molts anys, molts mandats, quan encara estava el Jofre, que és que seria molt interessant ficar tarificació social, és a dir, que els preus no anessin en funció de l'edat, sinó anessin també, i hi hagués un altre factor, que és el factor social, i que és veritat que hi ha certes bonificacions per aturats, jubilats, etc., però no tots els col·lectius són homogenis i, per tant, seria interessant anar una mica més enllà per fer-ho una mica més just, perquè és públic i insisteixo, les polítiques d'esport i de salut també són polítiques municipals.
0: Senyor Martínez, en les dues darreres sessions plenàries s'ha posat sobre la taula el fet que l'Ajuntament necessitarà un pla econòmic financer. Com interpreta vostè la situació financera de l'Ajuntament?
1: Bé, la situació financera de l'Ajuntament, primer, tenim el pressupost més gran de la història d'aquest municipi, amb un capítol d'inversions enorme, que per tant això té conseqüències, perquè de fet el govern, a consciència, ho ha fet així, i per tant sap les conseqüències que pot tindre, i és cert que hi ha una limitació en quant al proper govern que emani de les urnes d'aquí un any. Això és cert, i això és molt probable que passi. Dit això, també pot ser que no es gastin tots els diners que estan pressupostats, perquè vist com anem, que ha passat mig any i que el pressupost més gran de la història Montornès no es materialitza amb canvis a la via pública, en el manteniment, en la vida de Montornès, doncs tinc els meus dubtes que realment es gastin tots els diners i és molt probable que acabin sobrant diners. També perquè no s'ha pensat en la dimensió que tenen els equips i, per tant, tu pots voler fer moltes coses, però si no tens mans i no externalitzes, difícilment pots fer res. I, per tant, és molt probable que molts diners que hi ha, per exemple, sobre la taulada de territori, de l'àrea de territori i urbanisme, doncs no acabin gastant-se. I per tant, veurem què passa. El que és cert, doncs el que deia, que és una llàstima que si s'han mobilitzat aquests diners, hi hagi o no un PEF, no es gastin. I és una llàstima que no es noti que tenim el pressupost més gran de la història del nostre ajuntament, perquè això vol dir que algú està passant i que algú no s'està fent bé.
0: Aquesta setmana s'enllesteixen els darrers treballs de construcció dels nous habitatges de protecció oficial de lloguer al carrer de Vallromanes. El mes passat, l'oposició va fer una visita d'obres, però des d'Esquerra Republicana no hi va assistir cap representant. Ja ha pogut veure els nous habitatges?
1: Bé, per dir no els he pogut veure, no hi vaig poder anar per temes de feina, perquè no és possible compaginar aquest tipus de visites amb la meva feina habitual, però sí que estic al cas de com estan, sí que estic al cas de com avancen les obres. De fet, és notori que en els darrers mesos doncs la constructora està prement l'accelerador i treballa moltíssimes hores, moltíssims dies per tindre-ho enllestit en temps i forma, perquè ens juguem molts diners, no només l'Ajuntament, sinó també l'empresa, aquesta entitat doncs, que està construint els edificis, i la veritat és que va bé. Jo el que desitjo és que acabin en temps i forma, perquè és cert que no solucionarà el problema de l'habitatge a Montornès, però sí que és doncs una ajuda molt important per totes les famílies doncs, que podran anar allà a viure i, per tant, doncs qualsevol família, no? Només en que ajudem a una família ja estem fent una bona feina i, per tant, en aquest cas doncs ajudarem a moltíssimes famílies que es podran independitzar o que podran viure amb un lloguer assequible.
0: Seguim en directe amb el regidor d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez. En clau de mobilitat, al ple municipal d'aquest mes s'ha aprovat una moció per un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. Esquerra Republicana va fer aportacions al document. Quines serien les més destacades?
1: Bé, principalment vam fer diverses, però principalment anaven dos àmbits. Un és en el que aquest canvi amb l'electrificació dels autobusos que han de fer la mobilitat per carretera i que han de ser també alternativa o que han de ser braços articulats que vertebrin el territori més enllà del tren, que ja estan contemplats, que siguin elèctrics o en el major cas elèctrics, perquè no tots ho seran, que aquells que siguin elèctrics vagin acompanyats per una part de plaques solars en les estacions on es carreguen, per tant, que es produeixi energia renovable en els punts, en els llocs, de manera local allà on es carguin, a les cotxeres, etc. I per altra, que hi hagi un criteri de reindustrialització de Catalunya i en el cas que no pugui ser d'Europa, en la construcció d'aquests autobusos, en la construcció d'aquesta infraestructura i en tot el que això es desprèn, com és, per exemple, doncs, recanvis, equips de neteja que s'han d'utilitzar, etc. Per tant, són aquests dos camins que complementen una moció que ja era bastant completa en el que parla justament d'això, no? De prendre seriosament la descarbonització del transport per carretera col·lectiu, d'aquests autobusos que ens connecten amb diferents municipis i que ho hem de fer bé, és que no queda una altra, és que si no l'administració diem una cosa i fem una altra i per tant jo crec que aquesta coherència és important, crec que a dia d'avui ja és completament viable econòmicament fer-ho i crec que ens ajuda a tots perquè tothom sap que si passa un autocar pel costat teu tragues fum i per tant quan menys fum emetem, jo vaig dir al ple, ho vaig dir dues vegades i ho diré tantes vegades com faci falta, tots els àtoms de carboni que deixem d'alliberar del subsol ens ajuda a aturar el canvi climàtic. De fet, és l'únic camí. I, per tant, això és el que hem de fer.
0: A la darrera publicació d'Instagram d'Esquerra Republicana de Montornès fan referència a la línia orbital ferroviària per unir municipis com Mataró i Granollers. De quina manera afectaria aquesta nova infraestructura a Montornès?
1: Bé, jo crec que és important, primer, perquè els dos vallesos i el Vallès Oriental, especialment amb el Maresme, estem extremadament mal comunicats. I, de fet, són pols que són habituals llocs de mobilitat, ja sigui a nivell comercial o ja sigui a nivell de treball. Per tant, molta gent de Montornès treballa o bé al Maresme, la zona Mataró, o bé al Vallès Occidental. I estem molt mal comunicats per transport públic, per tant, estem obligant a que tota aquella gent hagi agafat el cotxe i generem aquests embusos a la P7, a la C-17 i a tantes altres carreteres que ens envolten. Dit això, hi ha un projecte des de fa anys que s'ha tornat a posar sobre la taula, que l'ha posat Esquerra Republicana per negociar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que és aquesta línia orbital, unes parts molt importants ja estan construïdes, per tant, el que es parla és de construir noves estacions que a dia d'avui no existeixen i vies que connectin aquests trossos de vies que ja existeixen i que permetrien unir Granollers a Mataró, però també permetrien unir Granollers a Granollers, quan dic Granollers dic l'àrea perquè hi ha més estacions, per exemple a Montmeló i altres municipis, amb Terrassa, amb Sabadell, amb, no? Fer una àrea que envolta Barcelona i per tant no entra dins de Barcelona i ens connecta a tots aquests municipis que som una part important de Catalunya. Dit això, com millora Montornès? Primer, passa per Montornès i s'obren possibilitats de comunicació per transport públic a Montornès que fins ara no existien, com podria ser, per exemple, el famós abaixador a Montornès Nord, que es podria plantejar, que es podria tornar a posar sobre la taula. De fet, ha estat en la boca del nostre portaveu al Parlament els darrers anys i també del president Illa, per tant, ha tornat a sortir aquesta proposta i també doncs, permetre que la gent de Montornès pugui traslladar-se en transport públic a més llocs i, per tant, disminuir l'ús del cotxe. Evidentment, doncs, per desgràcia, no tenim una estació de tren en el centre i, per tant, hem d'adaptar-nos també ja una mica amb l'urbanisme, amb els espais que ens queden, respectant al màxim els entorns naturals.
0: Fa un mes, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, va visitar Montornès per reunir-se amb l'alcalde José Montero i altres representants municipals. A la trobada es va parlar de temes com la formació professional al municipi, les dificultats de mobilitat a l'àrea industrial i dels dèficits de manteniment dels polígons. Vostè hauria aprofitat per traslladar-li alguna inquietud més?
1: Bé, jo crec, i amb aquestes visites jo he pogut comprovar jo també quan estava al govern, moltes d'aquestes visites serveixen per tractar temes com aquests, que són realment molt importants per Montornès, però que després es dilueixen. És cert que tots els municipis tenim inquietuds, tenim propostes, tenim problemes i tots els hi traslladem a la Generalitat, que té els recursos que té, de fet d'això també n'hem parlat moltes vegades, però és cert també, doncs, que aquests problemes els té Montornès, els té Montmeló, els té Mollet, els té qualsevol municipi de les dimensions de Montornès, amb els recursos de Montornès, que són moltíssims, que és perquè al final som un municipi mitjà. Per tant, més que noves propostes, el que realment seria útil és que es comencés a treballar en aquest sentit. I és cert que els polígons industrials estan en mal estat, però és cert que els polígons industrials també són municipi i la indústria també paga impostos i, per tant, també són deures per nosaltres veure com reinvertim aquest capital industrial que tenim en els propis polígons industrials, l'estat de les voreres, l'estat de la il·luminària, l'estat de l'asfalt, etcètera, no? Que moltes vegades és deficient i que molta gent va caminant i doncs es tira de les orelles a l'Ajuntament moltes vegades dient que no pot anar a la seva feina caminant perquè hi ha males herbes, perquè la vorera està en mal estat i, per tant, això també és responsabilitat nostra. Hi ha una responsabilitat que és nostra, que moltes vegades no podem assumir, però bé, és un debat complicat, és un debat que requereix de recursos i són uns recursos que, per desgràcia, la Generalitat a dia d'ara, a dia d'avui, doncs no té, perquè de fet hem parlat molt del finançament de la Generalitat, dels ajuntaments, i és una cosa doncs que hem de començar a tractar això abans de voler tractar altres problemes.
0: Senyor Martínez, des del 5 de juny, el mercat d'alimentació dels divendres està ubicat a la plaça de Pau Picasso, al mateix emplaçament de la resta de parades de productes no alimentaris. El trasllat respon al calendari d'obres de millora que es duran a terme a la plaça de la Font i als carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer. Què li sembla que el mercat setmanal dels divendres estigui en un mateix espai, com és la plaça de Pau Picasso?
1: Jo crec que anem tard, perquè es va separar pel Covid, es va separar perquè es va aprofitar un moment en el qual no podia estar juny també per posar sobre la taula un problema de seguretat que hi havia perquè no es complia ben bé amb la normativa, si hagués de passar una ambulància, un camió de bombers, etc. Doncs amb la distribució anterior no es complia i és cert que es va aprofitar un moment doncs, per complir normativa i això sempre està bé. Però també és cert doncs, que el mercat ha d'estar junt perquè no té molt de sentit tindre una part del mercat a un lloc i tindre una altra part del mercat a un altre. La Picasso no està malament com per ser un lloc on està el mercat, però aquest ja és un debat que ja està passat perquè l'acord passa per un cop es reformi el centre, traslladar tot el centre. De fet, aquesta proposta també va estar negociada amb mi quan formava part del govern municipal, entre altres coses, perquè afecta residus, perquè afecta la mobilitat, perquè afecta seguretat, etc. No? I per tant és una proposta que conec bé, que he pogut també parlar i treballar amb la resta. Però és cert que hem trigat molt. El centre necessitava aquesta reforma fa temps, ara tenim els recursos, és millor tard que mai, és cert, però hem trigat molt i el mercat ha perdut gent doncs, que ha deixat anar. I jo també em sento meu, el mercat ambulant com a comerç local, perquè per mi també ho és. Per mi aquesta gent es guanya la vida també venent un dia a la setmana a Montornès i per tant són venedors a Montornès. més enllà de que dinamitzen, més enllà de que donen un servei al municipi. Dit això, insisteixo, fa temps que hauria d'haver estat regrupat, ara ho està de manera temporal, un cop estigui definitivament al carrer arreglat, doncs podrà tornar al seu emplaçament definitiu i allà, doncs, que tingui una llarga vida i que vagi molta gent a comprar.
0: A les darreres setmanes s'ha encarat la fase final de les obres de millora de la seguretat viària que la Diputació de Barcelona du a terme a la PB-5001 al seu pas per Montornès. S'han enllestit feines d'asfaltat a la cruïlla de l'avinguda amb el carrer de Sant Lluís i s'ha ultimat la vorera de la rotonda a la confluència amb l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Quina opinió li mereix el resultat de tot plegat?
1: Bé, jo crec que és positiu. De fet, són unes obres que ja estan previstes de fa anys. L'únic que van quedar pendents a fer per un problema amb l'empresa que va guanyar la licitació, que ho havia de fer, etc. De fet, tothom sap, o tothom hauria de saber, o si no ho saben, doncs, com bé has dit, és de la Diputació de Barcelona i, per tant, l'Ajuntament aquí té poc marge de maniobra. Diputació de Barcelona, quan ha estat en condicions de fer-ho, ho ha fet. I són unes obres que milloren, sobretot, la seguretat. Per tant, dintre de que, si pensem una mica, aquesta és una carretera amb bastant sinistralitat al llarg del seu recorregut, la BB-5001, doncs en el tros on s'ha intervingut, que és el tros on més gent la creua per creuar el municipi, perquè és una via doncs, que ens talla el municipi en dos, aquestes obres pretenen justament reduir accidents i, per tant, totes aquestes obres que serveixen per reduir accidents, benvingudes són. Per tant, és una bona obra, és una obra que per sort ja ha arribat i que millora la seguretat, sobretot a peu del nostre municipi.
0: Considera que cal fer algun ajust més al voltant de la BB-5001 a Montornès?
1: Segurament sí, però jo ara mateix no tinc cap estudi que et digui què s'hauria de fer, no? Sempre es pot millorar la seguretat. També és cert que en els darrers anys s'ha millorat molt, ja s'havien fet altres intervencions, de fet, això, policia local té un recull anual que es fa a la taula de seguretat local, en el qual es publiquen totes aquestes coses, i la sinistralitat i els accidents que relacionen vehicles i persones a peu s'han reduït molt i, per tant, s'estan per bon camí. I, per tant, jo crec que hem de continuar per aquí. Evidentment, el risc zero mai l'aconseguirem per molta obra que fem. Per tant, segurament doncs, ja tenim una molt bona infraestructura per poder anar a peu. Millores segur que es poden fer, vull dir, segurament algun pas elevat que no s'ha fet doncs, per intentar no afectar tant el transport rodat, sobretot a l'autobús, a la puntualitat de l'autobús, etc. Però en general jo crec que podem estar contents amb les intervencions que es van fer fa uns anys i que s'han fet ara i que milloren la seguretat del nostre municipi.
0: Senyor Martínez, aquest mes es duen a terme les feines d'instal·lació i posada en marxa dels contenidors intel·ligents. En aquest període de prova estan sempre oberts i no cal utilitzar ni les targetes ni l'APP. Com creu que està funcionant?
1: Bé, jo crec que el temps dirà com funcionarà. Sí que és cert, i jo he sigut crític i m'ha molestat en com s'han pres les decisions i com s'han comunicat a la ciutadania. Crec que, per una part, si no ha sigut una decisió nostra i ha sigut algun problema relacionat amb el consorci o l'empresa que subministra els contenidors, s'hauria d'haver dit i no s'ha dit. S'ha dit que era un canvi perquè millorava el sistema hidràulic, no sé què, del pedal, que es feien molt malbé i del qual jo discrepo perquè molts municipis ho tenen i no dona tants problemes. Evidentment, qualsevol peça mecànica té un manteniment i qualsevol peça mecànica es pot fer malbé. Això no hem descobert res. Dit això, doncs, no sé si és un millor contenidor del que hauríem tingut, però la realitat és que és el que tenim i, per tant, ens podem fustigar tot el que volem, però el que tenim és aquest i, per tant, jo el que desitjo és que vagi el millor possible i, per tant, ara el que toca és fer el tancament, avisar la gent amb temps i esperar que aquest temps en el qual no s'han tancat no hagi afectat a la campanya perquè no tindrem segones oportunitats.
0: Senyor Martínez, sent regidor del govern, en nombroses ocasions havia defensat la declaració de Montornès com a Vila Florida. Ho continua proposant ara des de l'oposició? Té pensat presentar alguna sol·licitud o projecte al respecte?
1: no només ho segueixo pensant, sinó que crec que és extremadament necessari, per dues raons, o per tres raons. Primera, per fer pedagogia i fer educació ambiental a la ciutadania, que crec que és de les coses més importants que podem fer, i per tant, naturalitzar una mica la ciutat i la gent, doncs, que segurament ens hem desnaturalitzat molt i hem perdut molt de coneixement respecte a la flora autòctona, i per tant crec que és importantíssim. Segon, per una qüestió de confort, és a dir, no només la flora ornamental, sinó la planta en si, en el seu procés de fotosíntesi, absorbeix calor i per tant allibera fred, és un refrigerador natural que tenim de la via pública, i per tant falta molt verd a la via pública, a tota la via pública on hi càpiga una planta hi falta. I tercer, per un tema estètic, a la gent li agrada sortir al carrer, que el carrer estigui net, que el carrer estigui bé, i a tothom, no conec ningú que no li alegri sortir de casa i veure, doncs, que els arbres han florit, que les flors han florit, que hi ha color més enllà del gris de l'asfalt, i per tant jo crec que és importantíssim fer-ho, crec que millora molt, molt, molt el municipi, i crec que és una de les millors polítiques que tenim perquè millora molts àmbits de la nostra vida, i per tant jo estic convençut de que no ho hem fet, de que no està a les previsions al govern de Montornès en Comú fer-ho, i per tant de res servirà que ho proposi si ja teníem l'acord de coalició i ells no ho han volgut posar en marxa, però crec que és necessari, i tant de bo el proper mandat, qui sigui que governi, es cregui seriosament, doncs, que el verd urbà és tan important com tantes altres coses.
0: Enfilem els darrers minuts d'entrevista amb el regidor d'Esquerra Republicana, Sergi Martínez, i de fet aquests dies hi ha grups que ja estan anunciant el nom del seu candidat o candidata per les properes eleccions municipals, que recordem se celebraran al maig de l'any que ve. Quin plantejament té Esquerra Republicana per als propers comicis?
1: Bé, no ho sé, si ho sapiguéssim ja seria públic. En qualsevol cas, nosaltres ja hem començat a treballar-ho i hem començat a parlar internament sobre el procés de l'any que ve, que no queda ni un any per les eleccions, i també hem començat a fer alguns contactes per traçar aliances que vagin més enllà de quin capçala què o quin és el format de la candidatura, sinó va molt més enllà, i no és només, no estem parlant ni de formar governs, etcètera, sinó de parlar de projecte, de què necessita Montornès, de com ha de ser el Montornès dels propers anys, sobretot perquè els propers anys venen reptes molt importants. Primer, el pla de barris. Crec que el pla de barris, del qual estic convençut de que, tot i que ara, encara no sigui oficial, formarem part, doncs ha de transformar no només Montornès Nord, sinó el conjunt de Montornès. Això ens ha de servir, com ja ens va servir l'anterior, per aprendre molt i per millorar el municipi, però també per, com deia, molts reptes, el verd urbà, el canvi climàtic, la mobilitat ha canviat completament en el nostre municipi, per tant tenim reptes que fa 5 o 10 anys no teníem, la seguretat, l'estat dels edificis, molts edificis de Montornès comencen a ser vells, comencen a necessitar millores, i no estic parlant només d'energètica, sinó també estètiques o estructurals o de comoditat, de les escales, del que passa dins les escales. Per tant, hi ha molts canvis, molts reptes, i jo crec que n'hem de parlar tots, perquè crec que són reptes que necessiten àmplies majories i va més enllà de qui governi, de quin partit guanyi les eleccions, de quin format tingui el futur govern de Montornès, va molt més enllà de tot això.
0: Ens deia que estan treballant en el projecte per les properes eleccions. En quin moment està Esquerra Republicana ara mateix a Montornès?
1: Bueno, veurem, estem en el punt on estàvem, vull dir, el resultat de les eleccions ens van donar un regidor, hem fet tot el possible per incidir en la política municipal, entrant a govern, hem entrat a govern, hem pogut fer canvis, hem pogut aplicar polítiques, doncs, que són nostres i que ens hem de sentir orgullosos d'haver ajudat a tindre un Montornès millor. Ara estem a l'oposició, per tant el nostre paper d'ara fins a que es dissolgui aquesta configuració actual, doncs és l'oposició, i per tant també fer d'oposició i anar, com deia, anar treballant en el projecte de l'any que ve, i veurem com ho farem. De moment no tenim decidit, i per tant per això no és públic.
0: Abans de marxar, hi ha alguna cosa més que vulgui afegir, senyor Martínez?
1: No, jo crec que, bé, com deies, ara comença tota la programació d'estiu, no només de la piscina, sinó també dels casals, dels nostres infants, dels nostres joves, doncs, que han acabat les classes, i si no les han acabat, doncs estan a punt d'acabar-les, i que ja doncs, comencen casals d'estiu, campus, etc. Doncs hi ha la ciutadania que es mantinguin actives, que participin de les activitats i que creïn comunitat.
0: Doncs fins aquí l'entrevista al regidor d'Esquerra Republicana, Sergi Martínez. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres marxem, tornem el 30 de juny amb una nova entrevista dels grups municipals Parlen a Ràdio Montornès. Salutacions cordials des de l'assistència tècnica de Sergi Lombardo i de qui us parla, José Luis Cano. Gràcies per la vostra atenció.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
3: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
2: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
3: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
2: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
3: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. La pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
2: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
3: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
3: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, diu, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes, no? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
2: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
3: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
2: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
3: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
2: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
3: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
2: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
3: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós i, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
2: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
1: Sendes.
2: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
2: Cap on ens portes avui, aviam?
4: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
2: Molt bé.
4: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
2: Caram.
4: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
2: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
4: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un sendero pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat, i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
2: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
4: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
4: 1,5 sobre 5, només.
2: Referències a internet.
4: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
2: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
4: Salut i república.
5: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
5: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que...

0: fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc amb el sol de fons. La veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors en pujar les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
0: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
6: Ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
5: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Vian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
5: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a una nova selecció a Espai Lounge. Durant la selecció d'avui escoltarem a Celso Fonseca, Brasil Beat, Sabrina Maleiros, Ben Macklin, entre molts altres. Comencem i el tema que he triat per obrir aquesta selecció a espai d'avui és Eco Marina de Ambala, Troels Hammer and Anders Ponsing. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Spy Lounge amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Sona a Paira l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del Festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosa d'Or d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta a Vila d'Anglès per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamós i Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople La Principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha, incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta avenida Vestida de nit de Mariona Escoda. Si pugui...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenera. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, la Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Bat o Aurora Vicentini. No n'ha transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquella acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Nozze de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell en la Fundació Òpera Catalunya amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori que farà tandem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Copla. I faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a la Nozze de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla, la Principal del Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Copla de Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstole, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024 també amb la cobla Berga Jove i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias guapísimas.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7, 40è aplec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les Cobles, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les Cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Cobla. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les Cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí al Cuplejant.

0: aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Copla Andreu Jove. Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments com aquesta cançó Sonetes de mariners. I crea així un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Copla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Simplejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Borés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte.
3: Producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh. que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè podem fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem-ne, aquells comerços o, diguem-ne, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius,
3: clar,
2: home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí.
3: moltes de les que coneixem, sí. aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh. jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora,
2: sí.
3: totes aquestes uh-huh. coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta.

0: aquesta, Tere?
1: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics elèctrics tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
0: I tampoc els abandonem al carrer.
1: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
0: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere, fins la propera.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció, un altre programa que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda per acompanyar-vos en aquest dimarts tan calorós i que encara ens queden uns quants dies de caloreta, però per això arriba ja el programa més fresquet de Ràdio Montornès per passar una bona estona aquí junts i juntes al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès en directe fins les 6 i al territori nocturn a partir de les 10, que de moment de nocturn és poquet perquè crec que encara hi ha llum a aquella hora, però que sapigueu que ens podeu tornar a escoltar després ja al vespre. Com totes les tardes tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. Doncs sí, en efecte, a les 10 encara no és de nit, així és negra nit, però bueno, en algun moment l'haurem de dir nit, no?
1: Perquè clar, si no... No, és que així ens entenem tots millor, però l'altre dia parlant ja dèiem que els dies començaran a acurtar-se d'aquí poc. Clar, l'estiu, no? Quan ve el solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any, és quan tenim més hores de llum i l'estiu arriba ja aquesta setmana, així sí. Que és veritat que serà molt lent i que fins que no facin el canvi d'hora no s'acabarà de notar, sí. No tant, però sí, poquet a poquet. És que clar, és que ara a les 10 i pico és sí. De dia encara sí, hi ha solete.
2: Potser és massa, sí.
1: Sí, ens hem de tornar a acostumar. Bueno, doncs això serà aquesta setmana, que com ja sabeu, arriba el solstici d'estiu, ens arriben també la festa de Sant Joan, ara parlarem, però encara queda, anem a gaudir d'aquests dies llargs, d'aquestes bones temperatures, que ja segur que molts i moltes esteu pensant en les vacances, i de la ràdio, que per això estem aquí de nou amb tots i totes vosaltres. Bé, doncs, avui dimarts tornem a portar un programa ben complet, amb entrevistes, amb informació, amb notícies, anem a repassar-lo. Començarem parlant de Sant Joan perquè no és només que arribi, ja és que es queda una setmana, literalment. Queda res, dimarts vinent la revetlla de Sant Joan i aquí a Montornès ja sabem que tenim tota una programació d'activitats que de fet ja ha començat aquest cap de setmana i que s'allargarà fins a finals de mes. Però els actes més grans, els més esperats, arriben aquest cap de setmana i per suposat el dia 23 tindrem foguera i llums, bons desitjos, també màgia. Bé, avui repassarem la programació de les festes perquè no us perdeu res i tingueu l'agenda tot ben apuntadet. Després també parlarem dels cavallets de la societat coral La Lira, unes figures que les hem tingut a Montornès molts anys, que van néixer fa 20 anys i que han sortit poquet. Però ara han tornat això a agafar-li el gust, han tornat a sortir i, tot i que s'han cedit a Granollers, segueixen formant part de l'entitat de la societat coral La Lira i avui volem descobrir-vos aquestes figures que potser no heu vist mai, potser sí, però no sabíeu que aquí a Montornès també en teníem, i parlar i recuperar una miqueta d'aquesta memòria, d'aquesta cultura popular que tenim al poble, que és ben viva. També hi ha en clau de cultura, hem convidat a la Clàudia Fernández, la nostra experta en temes diversos, tots culturals però ben diversos, art, cinema, activitats, qualsevol cosa. Però avui ens porta una notícia cinematogràfica. Per tots aquells que sigueu fans del cinema, segur que heu vist Dirty Dancing, oi que sí? Tu, Sergi, l'hauràs vist.
2: És un clàssic, ja, sí. És de la meva època, això, eh?
1: És dels 80 llargs, sí, la sí, pel·lícula. Sí. Jo no és de les meves preferides, us he de dir, però és un clàssic i això s'ha de reconèixer. Sí. Doncs és notícia aquests dies perquè s'ha anunciat una seqüela, una pel·lícula nova amb la mateixa protagonista I això, bueno, ja és que és la notícia, sobretot això, que es conserven a... Bueno, clar, Pratic Suís no el podem tenir, sí. però ella sí, i avui parlarem d'això amb la Clàudia.
2: Déu-n'hi-do, 40 anys després, o 40
1: anys. 40 anys, sí, perquè era del 87, doncs aquí tenim, sí.
2: Imagina't, com deu estar aquesta dona 40 anys després?
1: Doncs em xivaven per redacció que bastant canviada.
2: Home, clar,
1: no només per l'edat, sinó per algun retoc, que es veu que també... ha fet que, bueno, doncs que tingui una cara una mica diferent.
2: Sí, sí, segurament la Clàudia després ens explicarà, però la primera, la del 87, sí. Té moltes anècdotes també, aquella
1: sí.
2: Pel·li amb el Patrick Swayze.
1: Ja li preguntarem, no? A veure què se sap del rodatge, perquè crec que no es portaven gaire bé.
2: Sí,
1: ja
2: i que hi va haver algun incident, que l'altre, no? També físic?
1: Sí, també.
2: Estarem ben atents.
1: Doncs això serà d'aquí uns minutets. I acabarem amb un conte de la nostra companya, la nostra col·laboradora narradora, la Xesca Uller, avui amb un conte sobre la sinceritat. Molt important i un valor que ens fa molta falta avui dia també. Doncs bé, com veieu tenim un programa supercomplet amb molt de continguts. Abans de tot això, com sempre, anem a repassar els títols del dia. Comencem amb que aquests dies s'estan instal·lant els nous contenidors a Montornès Nord i a les urbanitzacions. Fins que s'implantin a totes les àrees del municipi i s'hagi verificat que el sistema funciona correctament, els contenidors romandran oberts. Durant aquest període de prova no és necessari fer servir la targeta ni tampoc l'aplicació mòbil. Només cal prémer el botó vermell i esperar uns segons per empènyer la tapa del contenidor amb la bossa de residus i deixar-la caure dins. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, a l'orgànica i als envasos. Així ho ha dit la regidora delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, Mar García.
3: Ens trobarem el contenidor del paper que està obert. Aquest es podrà fer ús sempre perquè evidentment està obert. El contenidor del vidre que es podrà fer ús sempre perquè està obert. I com a contenidor tancat tindrem el d'envasos. El d'envasos el podrem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. Llavors, com a contenidor tancat tenim també el d'orgànica, que el podem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. I aquell contenidor que realment tindrà una restricció, només es podrà obrir dimarts, dijous i diumenge, és el contenidor de rebuig. Per què es tanca el de rebuig? S'ha demostrat que tancant el de rebuig la gent comença a fer un millor reciclatge.
1: La data per al tancament dels contenidors es farà pública pels canals municipals i també s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no tenim les vostres targetes, podeu anar-les a buscar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. Queden places disponibles per algunes de les activitats de l'estiu jove. Avui, fins les 8 del vespre, els nois i noies del poble es poden acostar al centre juvenil Sputnik i acabar d'omplir les propostes. Queden places per la sortida a l'Illa Fantasia, a Waterworld, a la platja i fer snorkel i kayak, a l'Humor Amarillo i també al Caribe Park. Pel que fa als tallers, us podeu apuntar al d'intel·ligència artificial, al d'improvisació i moviment, al de cuina i també als cursos de premonitoratge i de primers auxilis. També hi ha lloc als campaments. Les places es donaran per ordre d'arribada. En el cas de les excursions, com a màxim, en podeu fer dues. Els tallers, això sí, no tenen límit. A més de la vostra inscripció, també podeu apuntar una altra persona. Cal portar una autorització i una còpia de la targeta sanitària. L'Ajuntament ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de venda de begudes de la Festa Major d'enguany. Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar gots reutilitzables en sistema de préstec retornable i oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts s'hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament amb targeta. Un altre dels compromisos que assumeixen les entitats seleccionades és informar, un cop finalitzada la Festa Major, dels ingressos i despeses generats per l'activitat i de la destinació dels beneficis obtinguts. I amb l'última cosa amb la que es diu de cada és que dos esportistes del Club Atletisme Montornès han obtingut medalla al Campionat de Catalunya de pentatló. Sandra Cortés s'ha coronat campiona de la categoria F45 després d'una gran actuació que li va permetre sumar 1.676 punts. Mentre que David Ramírez s'ha proclamat subcampió a la categoria M50 amb 1.571 punts. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Queda una setmana per la revetlla de Sant Joan i a Montornès les activitats ja han començat aquest cap de setmana amb la novena marxa nocturna del Club Atletisme Montornès i també al Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Descuida, yo te cuido. No obstant, les propostes centrals de la programació tindran lloc aquest cap de setmana. De fet, començaran divendres, 19 de juny, amb la inauguració de l'exposició de manualitats que han elaborat les persones usuàries del Casal de la Gent Gran Nord. Serà a les 6 de la tarda. I a les 7, l'acció es mou al pati de l'Escola Enverinada amb el 17è recital de poesia de Bernardo López. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha posat en valor aquestes propostes.
4: Ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan els, no?, la nostra gent gran del poble. En acabar, doncs, ens anirem al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor, i aprofitem doncs, per fer el recital a memòria del Bernardo López, que, bueno, que va, ja va que es passa fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però n'hi ha un grupet que ja es conserven d'un any amb un altre i treballant durant tot l'any per preparar aquest recital. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
1: Per les famílies, divendres també hi haurà jocs de taula i d'aigua i un bingo familiar a la plaça del poble. Els actes centrals de les festes de Sant Joan començaran dissabte i ben aviat, a les 9, amb el tradicional campionat de bitlles. Si a la tarda, a partir de les 7, tindran lloc la cercavila i el pregó amb la posada de mocador. Enguany, amb la llar d'infants pública El Lladoner, com a protagonistes, amb motiu del seu 20è aniversari. Així ho ha explicat la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
4: Ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants de Lladoner. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, com s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
5: Home, són 20 anys, sí, sí.
4: Molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó. Hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i ballaran, com sempre, a la plaça. Mm-hmm.
1: Dissabte la festa acabarà amb un espectacle de varietats a les 10 de la nit al pati de l'Escola Marinada. Una activitat molt esperada, especialment per la gent gran, que diumenge també podrà gaudir d'un berenar i ball amb Moncayo Music. Els més petits i petites tindran una festa de l'escuma i enguany la Comissió de Festes de Sant Joan ha tornat a apostar pel circ. Així ho ha dit Mercè Jiménez.
4: Tornem a convidar el circ a les festes de Sant Joan i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble. És de les... De tant en tant venen a... Contractem el circ perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. Doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ, per circ de carrer, i, bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això, i molt divertida.
1: Pel que fa al 23, dia de la revetlla, i que ens queda una setmana només, el Ball de Diables i Drac de Montornès farà un recorregut pels carrers del poble a partir d'un quart de 10 de la nit. Seran també els encarregats d'encendre la tradicional foguera. També hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes ha recordat que es farà un sopar de cabàs a la fresca.
4: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'Escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera, i alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: Una paella popular al dia de Sant Joan i el trofeu de Sant Joan de Ciclisme el 28 de juny tancaran la programació de les festes a Montornès.

I ja que estem parlant de la festa de Sant Joan i que sabem que el dia de Revetlla és dia d'escoltar música, de sortir una miqueta amb els amics, la família, passar-ho bé i d'escoltar música així de verbena, d'alegria, de Revetlla, doncs us portem una novetat musical que potser us encaixa dins d'aquesta categoria. És entre Gente de Zona, que els escoltàvem ara, i Juan Magán, i es titula Isla Viva.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara parlem, us presentem els cavallets. Sabeu què és el Ball dels Cavallets? Doncs representen desfilades i combats simbòlics i especialment tenen el seu origen en el Corpus i amb el pas del temps s'han anat adaptant a cada indret, a cada colla, com a Montornès, on també en tenim, i formen part de la Societat Coral de Lira. Van néixer el 2007 gràcies a Jordi Torres i la seva família. Els cavallins, com ells els diuen, mostren la batalla remensa i s'inclouen dintre de les bars de l'associació. La música la va crear Enric Montsant, el mateix que va pensar la cançó de la batalla de la colla de gegants a Montornès. Durant anys, les seves actuacions van quedar aturades, però aquest any els hem pogut tornar a veure i s'han cedit a Granollers. El president de la Societat Coral La Lira, Josep Gurri, ha passat per la ràdio en els darrers dies per apropar-nos a aquesta tradició. Amb ell ha parlat el nostre company Ramon Altimira. Ens escoltem.
2: Els cavallins van sortir per primer cop el 2007, durant la festa major, en el seguici de la festa major, i van sortir 7 o 8 vegades. Van anar a Sant Climent de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, van anar també a Barcelona un parell de vegades en el marc de la Caminada Internacional de Barcelona. Bé, han anat fent sortides i ara darrerament han sortit, ara en el 2026, després de molts anys d'estar aturats, a la passada de l'Ascensió de Granollers.
3: D'això en parlarem després.
2: Molt bé.
3: Per què? T'ho dic perquè el 12 i el 13
2: sí.
3: va haver-hi una parada i llavors el 12 i el 13 van tornar a sortir.
2: Sí.
3: Que va ser quan l'agafàveu vosaltres, quan els vau agafar vosaltres.
2: Sí. Els que no estàvem avasats a l'Esbart.
3: O sigui, us vau haver de...
2: Voluntaris, diguéssim.
3: Voluntaris que no formàveu part de l'Esbart, per tant...
2: Vam assajar una miqueta al ball.
3: Éreu joves de la Lira, sí. que en aquell moment va dir, home, doncs, els agafem nosaltres perquè no es quedin aquí aturats i veu participar el 2013 i el 2012 i 13 al Seguici Popular.
2: Correcte.
3: I em sembla que també vau sortir el primer any en la Cercavila amb els gegants.
2: Sí.
3: Que vau ballar a la plaça Joan Miró.
2: Sí, exacte.
3: Molt bé. Sí. I a partir d'aquí...
2: Ja s'ha acabat.
3: La cosa s'acaba.
2: Van entrar quadres i allà es van quedar.
3: Però per què? Perquè és difícil de portar o és difícil perquè s'ha d'assajar i s'ha de, bueno, de mantenir un ritme...
2: És una mica tot. Clar, si t'hi fixes, a l'esbart dansaire, cada vegada la gent, aquests seguicis populars, i si no tens voluntaris o gent que ho faci, cada vegada són més grans.
3: Ja.
2: Portar-los costa lo seu.
3: Costa.
2: Tenen el seu pes. Normalment són cercaviles, després la ballada, i això costa.
3: Què pesa, més o menys?
2: Bueno, deuen pesar 7 o 8 quilos.
3: 7 o 8 quilos?
2: No, tampoc és molt exagerat, però fet de dur-lo penjat a l'ombros, a les espatlles...
3: És millor així que no pas portar-lo
2: no,
3: a pes,
2: evidentment,
3: eh?
2: Agafat.
3: Està claríssim, és com, no, no. És com els gegants.
2: Sí.
3: Dir, hi ha el suport d'aquí de les espatlles...
2: Sí.
3: Per tant, aquí mantens una mica l'equilibri. Amb els cavallets l'equilibri és molt fàcil.
2: És una tira. La passa que amb els cavallets és una tira,
3: sí.
2: I poder és més dificultós. Poder.
3: Perquè deu ser molt estreta.
2: Molt estret.
3: I llavors et fa mal.
2: Clar.
3: Hauria de ser una amplada una mica més d'un pam, o llavors...
2: Sí, després poder seria més senzill.
3: Clar, el transport per portar-los a altres llocs necessitava una furgoneta.
2: Imagina't, són 8
3: cavallets.
2: Són 8 cavallets.
3: Ah, 8.
2: És que són 8 i fan un metre gairebé cada un. Vull dir, els has d'apilar amb roba perquè no es marquin,
3: sí,
2: una amb l'altra. És dificultós, no és un transport senzill.
3: Molt
2: tampoc.
3: Bé. Representa que això es guarda la Lira, allà tancats, ningú se n'en recorda.
2: A l'esbart no els utilitza perquè no s'hi veuen en cor, els hi falta gent,
3: sí.
2: Els hi manca gent, no hi ha un relleu, i això, clar, queden uns cavallets, 8 peces, que tenen el seu valor, allà morts,
3: sí,
2: tancats.
3: Sí.
2: Clar, i això sap greu. I arrel d'això de la passada de l'Ascensió és quan s'ha despertat tot això.
3: Home, personalment em va fer molta il·lusió, d'alguna manera, mm-hmm. Els cavallins han sortit a Granollers. Jo vaig pensar, hòstia, no és qualsevol cosa.
2: No, no.
3: Sí, els cavallins de Montornès van estar amb... Jo em sembla que és la crem de la crem, eh?
2: Sí,
3: dels cavallins.
2: Realment feia goig, eh?
3: Feia goig.
2: Sí, sí. A més, anàvem al començament del seguici, vull dir que...
3: Anàvem els primers?
2: Sí, els de davant de tot, com a locals,
3: com a locals,
2: diguéssim.
3: Com a locals, sí, com a locals. Sí, sí, sí. Com t'arriba que des de Granollers... Que bueno, com suposo que no sé com volíem buscar-ho, això.
2: Bé, això és obra d'en Sergi Nogueira, que és fill d'una veïna de Montornès.
3: Ah, per tant, ja sabia...
2: Que ja sabia que hi havia l'existència d'aquests cavallets.
3: Entenem.
2: A part, que comarcalment no n'hi ha.
3: No, Vallès no n'hi ha cap.
2: I es va posar en contacte amb mi, primer va venir sa mare, em va preguntar que si podia contactar amb el seu fill, que viu a Granollers, i vaig dir, i tant, només faltaria. I la proposta va ser aquesta, diu, escolta'm, que aquest any la passada la fem amb cavallets, venen cavallets d'arreu,
3: sí, sí.
2: Ostres, i una representació d'aquí, l'única que tenim és la vostra.
3: És el Montornès.
2: I si hi havia la possibilitat de fer una sortida, dic, home, és qüestió de buscar gent que els pugui portar, assajar el ball dels cavallets, i nosaltres us podem cedir la roba, els cavalls, bueno, la música, tot.
3: El muntatge, sí,
2: tot.
3: Sí.
2: I sí, sí, van venir un dia aquí a la Lira, els vam treure, els vam vestir una miqueta... i vam assajar el que és el ball. Per què? Perquè sabíssim com era, perquè clar,
3: sí, sí, sí. Bueno,
2: això a cap de pocs dies ja hi havia la passada, clar, de
3: més,
2: l'ascensió.
3: L'entrada a la porxada és havia de ser amb el ball propi, no?
2: Sí, bueno, sí, és l'entrada. I un cop ets allà a dins i pues
3: et presenten i has de fer el ball.
2: Bueno, clar, tot va ser molt improvisat. Va ser compartit entre balladors de l'Esbar de la Lira, que són de Vilanova,
3: sí, sí, sí, ja.
2: I el gent de l'Olla dels Pobres,
3: que són els que organitzen
2: això de la passada.
3: Molt bé.
2: I van ser quatre remenses de l'Olla dels Pobres i quatre
3: de l'Esbart.
2: I jo vaig fer tot el seguici amb ells, fent fotografies i mirant-ho, i tot i la improvisació dels moviments dins de la cercavila, que no és el ball en si, va quedar prou bé.
3: Bueno, doncs...
2: Sí, no va quedar gens malament.
3: Bueno, es veia el... De fet, són passades.
2: Sí, i es veu la improvisació en algun moment, però bueno, la gent ho veu com... Queden embadalits.
3: Home,
2: i més la canalla, no?
3: Sí, de totes maneres ja ho explica el que van, d'allò que van fer, que havien estat molts anys sense activitat, per tant, home, vull dir, la voluntat ja hi era.
2: I tant, la voluntat hi era tota.
3: Bueno, i ara què passa?
2: Bé, ara...
3: Això ha sigut una anècdota i,
2: sí.
3: I ja ho veurem. O...
2: Vam fer la ballada i va estar molt, molt, molt correcta, i un cop fet això vaig dir-li a en Sergi, dic, escolta'm, dic, vosaltres sou... La colla, l'Olla dels Pobres,
3: sí,
2: sou
3: bé.
2: Gent? Diu, sí, som 30 membres o més i tenim una mulassa i tal.
3: Sí, porten la mula, sí.
2: I li vaig dir, escolta, teniu espai? Jo ja pensant de donar sortida en aquests cavallets que estan tancats.
3: Que es farà molt bé.
2: I sap greu. I va dir, oi tant. I vaig veure les cares d'il·lusió dels joves que van venir
3: a
2: provar-los,
3: sí, sí, sí,
2: i assajar el ball, que vaig dir, ostres, us veieu en cor de fer-lo sortir de tant en tant? Pues sí, ens faria il·lusió. I d'alguna manera d'aquí ha sorgit la sessió que hem fet dels nostres cavallets a l'Olla dels Pobres perquè em puguin donar sortida. I bueno, els tenim allà a Granollers, sortiran dient que són els cavallets de la Lira de Montornès del Vallès, i si convé alguna vegada, pues els podrem demanar que vinguin a ballar aquí.
3: Home, això estaria molt
2: bé.
3: Això
2: estaria molt bé, no?
3: Home, evidentment, vull dir que ja que els porten i ja que els hi deixeu sense res a canvi.
2: Res.
3: Per tant, home, estaria molt bé. Això ara ja s'hauria de parlar, però suposo que tornar a intentar que aquests cavallins surtin al Seguici Popular, que jo penso que això seria el millor que podria passar. Més que res perquè la població torni a recordar que tenim altres entremesos, que no són el drac, que no són els gegants, sinó que també hi ha uns cavallins.
2: Sí, sí.
3: O sigui que seria,
2: són unes figures...
3: Seria fantàstic.
2: Més que tenim aquí en el poble, sí.
3: Molt bé. Doncs, Josep, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat tota aquesta mena d'anècdota, perquè no sé si la gent de Montornès ho sap. Bueno, els que van normalment a Granollers per l'Ascensió sí que ho deuen saber,
2: suposo.
3: Però la de més població suposo que no ho sap, doncs que els cavallins han tornat a sortir i que d'alguna manera té una mica de vida. Moltes gràcies.
2: A tu, merci.

0: I amb aquesta cançó avui tan romàntica rebem a la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs bé, bé. I tu què tal? Com estàs? Com va el dimarts?
1: Molt bé. I després d'aquesta gran entrada, d'aquesta cançó que em posa els pèls de punta, encara millor, la veritat.
0: Me n'alegro, me n'alegro. Bé, és que avui ens has demanat aquesta cançó perquè va molt al tema que ens portes. Recordem que la Clàudia cada dues setmanetes ens porta algun tema relacionat amb la cultura. Ja l'hem titulat Cultura Random perquè hi cap qualsevol cosa.
1: Exacte.
0: I avui, bueno, amb aquesta cançó a tothom ens ve a la ment una escena cinematogràfica en concret, oi?
1: Ai, sí, ai, sí. No dejaré que nadie te arrincone. La frase mítica de Dirty Dancing, aquest clàssic romàntic del 1987, que jo crec que poca gent pot dir que no l'ha vist, potser sí. Les noves generacions, però jo crec que ni que sigui ens ha de sonar tots, i és que efectivament va ser un clàssic que l'any 87, com dic, va generar més de 213 milions de dòlars.
0: Uau.
1: I es van vendre va guanyar un Oscar a la millor cançó, la millor banda sonora, i bueno, de fet va guanyar es van vendre també com 5 milions de còpies de la banda sonora. Vull dir, va ser clarament un èxit, una història que ha quedat, no? Jo, per mi, és com Gris, com Titanic, són pel·lícules que tothom n'ha parlat en algun moment, et poden agradar o no, en el meu cas, sí, soc molt friki.
0: Però, sí? Ai, jo és que no et vull... No vull que ara ens portem malament, però jo la vaig veure, de fet, no fa gaire, fa 2 o 3 anys, perquè era això, no dic, a veure, és un clàssic, jo això ho he de veure, no? I t'he de dir que a mi em semblava una mica turbio. És que ella em semblava molt més gran que ella i no sé, jo aquesta història que no puc, potser l'he de veure un altre cop i la veuria amb altres ulls, però no.
1: Jo t'ho compro, Mireia, vull dir, entenc perfectament el que dius, de fet jo crec que és com Gris. Tothom ha vist sí. Gris, per mi Gris és una pel·lícula que estimo perquè m'ha acompanyat tota la vida i de petita la vaig veure, em va encantar i llavors... Però sí que és veritat que, per exemple, l'últim cop que la vaig veure, ostres, m'estirava dels cabells amb els tocs masclistes, amb els missatges que amaga la pel·li, vull dir, força turbio, com tu dius.
0: Però, és veritat que ho hem de posar en context.
1: Exacte, amb Dirty Dancing em passa exactament el mateix que amb Gris, que és com l'estimo ja perquè és una relació de molts anys amb aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, no, a veure, que hi ha escenes mítiques, el que diem, l'hem de posar al context, és dels anys 80, no has dit, Clàudia?
1: Exacte, el 87.
0: Doncs, clar, bueno, l'hem de posar allà, entenc perquè va ser un fenomen, amb la seva època, la banda sonora és espectacular, les escenes de ball també estan molt xules, vull dir, no estic, com dient, que tot està malament, però sí, és veritat que a mi és una pel·li que, mira, no m'acaba de fer, però bueno, no passa res, s'ha de reconèixer el paper que ha tingut i que continua tenint, perquè si avui Clàudia la portes és perquè hi ha alguna notícia.
1: Doncs sí, però que consti que entenc perfectament i que em sembla superguai, vull dir, al final no hem d'estar sempre d'acord i que a mi m'agradi no vol dir que no entengui això que dius, que precisament, bueno, crec que està superencertat tot el que has dit, així que sí. Donant per fet això, bueno, no sé si ho saps, que uns anys més tard va sortir Dirty Dancing 2.
0: Ui, pues no.
1: Que s'ubica... Ah, pues aquesta potser t'agradaria una mica més, perquè s'ubica a Cuba... I també és, bueno, seguint una mica la línia, una família de nord-americans que se'n van de vacances a Cuba i allà la filla gran, que és molt assenyada, bueno, la història de sempre, doncs descobreix los ritmos latinos i un noi l'ensenya a ballar.
0: Vale, vale, o sigui que no és com cap continuació de Dirty Dancing, sinó que és com la mateixa història, diguéssim, no? En un altre lloc.
1: Exacte, però un altre context. I amb altres persones. Doncs bé, 40 anys més tard, aquest no era el tema, aquesta era una informació per si algú no ha vist la segona, però la notícia és que 40 anys més tard s'ha confirmat, la productora ha confirmat que tornaran a fer Dirty Dancing.
0: Wow.
1: Se suposa, bueno, durant el 2026 comença la producció i la trama es centrarà en com Bobby torna al resort Kellerman doncs 40 anys més tard.
0: Oh.
1: No tenen intenció de recrear la pel·lícula,
0: vale.
1: A més, per Twice ja sabem pràcticament tots i totes que va morir, per tant, ells han deixat clar que no tenen intenció de repetir la història perquè no podrien com es diu, posar ningú en el lloc de Patrick Swayze.
0: I que seria una mica estrany, no? Perquè, clar, ja deuen tenir... Bueno, Patrick Swayze no, però pobret, però ella deu tenir ja una certa edat. Clar, ha passat sí, 40 sí, anys.
1: Exacte. Llavors, la idea és la continuació de com la vida d'ella com a protagonista ha anat evolucionant i torna al resort on va tenir lloc la història d'amor.
0: Una seqüela de Dirty Dancing.
1: Exacte, moltes especulacions sobre si posaran algú que sigui el fill de la parella, si no, com anirà el tema, però vaja, l'important és que hi haurà pel·lícula. Això t'he de reconèixer que també fa una mica de por, perquè segundes partes no sempre foren bones.
0: Clar, perquè jo estava pensant que si es dedica a explicar tipus Titanic, no? El seu passat, o perquè al final el que ens interessa, aquí anem a ser reals, és què va passar després, no? Després d'aquell ball, què va passar? Van seguir junts, no van seguir junts? Com ha estat la seva vida? Clar, tot això, si fan flashbacks, aquí tenim un problema igualment amb Patrick Swayze.
1: Sí, sí, jo, o sigui, estic com molt encuriosida, tinc clar que la vull veure, però és veritat que encara no compro el producte, o sigui, no m'atreveria a dir serà boníssima, m'explico?
0: Clar, sí, sí, totalment. Bueno, però ja és una gran notícia aquesta, eh? Estem
1: sí,
0: tornant
1: sí,
0: a tots.
1: I per mi és una molt bona notícia que això ha sigut una cosa molt controversial en els últims anys, de la qual s'està parlant molt, que ho faran amb la mateixa actriu. És igual si està arrugada, si no està arrugada, si ha envellit millor, si ha envellit pitjor, que moltes vegades és el que va passar, per exemple, amb Top Gun,
0: sí.
1: Que quan van fer la última que va sortir, que és la segona, em penso, doncs hi havia molta polèmica perquè el Tom Cruise li perdonem tot, però la dona li van dir que estava massa gran com per sortir a la pel·lícula.
0: Que fort.
1: El que sigui. Llavors, em sembla interessant que l'actriu es mantingui, a més em sembla com de respecte. M'explico?
0: Clar, clar, clar, totalment. És que al final és ella, no? Perquè ha de venir una altra persona a explicar o a fer veure... Perquè, clar, a més, hauria de ser una persona gran o haurien de fer una altra pel·lícula, no ho sé. Però, bueno, està xulo, està xulo. Quina curiositat,
1: sí, com sigui, veurem a la Jennifer Grey en escena parlant del mateix lloc i com a dues curiositats que he anat aprenent mentre investigava, Mireia, i amb això ja acabarem, t'explico que es veu que durant el rodatge no hi havia gens de feeling entre la Jennifer Grey i el Patrick Swayze. Es veu que es portaven fatal, però molt, molt malament, fins i tot, bueno, tots dos van ser com unes memòries, i deien que treballar l'un amb l'altre era totalment irritant.
0: Déu-n'hi-do. Uau, Claudi, tu que ets actriu, si t'haguessis trobat en això, com, no sé, ha de ser molt difícil, no?, fer veure... O sigui, has d'actuar super, super.
1: Sí, sí, jo t'he de dir que quan he estat fent gires teatrals, clar, el cinema no, gairebé no l'he tocat, llavors no sé com és, o si canvia molt, però sí que et puc dir... que ha hagut de fer gires per Espanya en furgoneta i no és igual quan tens un equip amb qui funciones i amb qui et portes bé que quan hi ha algú amb qui no acabes d'encaixar, perquè al final el món del teatre quan fas gira és dorms al mateix hotel, vas a la mateixa furgoneta tot el dia, vull dir, pràcticament són unes colònies i ostres, es pot ser feixuc, si no hi ha feeling.
0: Home, i aquestes escenes, no?, de... Estic enamorada de tu i no sé què, i ara sí, t'he de donar un petó, i ara... Ha de ser superincòmode. Bueno, la dificultat dels actors i les actrius.
1: I com a última anècdota, resulta que he descobert que el resort Kellerman, on uh-huh. està gravada la pel·lícula, segueix en actiu i, a més, està molt ambientada la pel·lícula. És a dir, pels friquis com jo, és un lloc molt interessant per anar perquè et fan les classes i t'ensenyen les coreografies, o potser trobes un tòtem que et diu aquí Jennifer Grey se torció el tobillo. I coses aquestes com per entrar molt bé en l'univers de la pel·lícula, que és una cosa que si jo tingués pasta i temps lliure, no dic jo que no ho faria, la veritat.
0: Bueno, pues sempre pots apuntar-me la llista de coses a fer en algun moment de la teva vida. Que guai, que curiós.
1: Totalment.
0: Que curiós, sí, que curiós. Sí. Bueno, doncs mira...
1: Aquí, si algú vol...
0: Això, té unes vacances extres, doncs ho pot anar a celebrar o a passar uns dies en aquest hotel. Bé, doncs de moment això, aquest rodatge de la seqüela de Dirty Dancing, entenem que comença ara, però fins l'any vinent, mínim, no crec que podem veure la peli.
1: No, m'imagino que no han posat encara data, així que entenc que va per llarg o que almenys no s'han volgut mullar. Mm-hmm. Per si després la cosa s'allarga, no
0: clar.
1: Ho sabem encara.
0: Bueno, doncs ens quedem amb aquesta notícia, que segur que hi ha molts fans contentes, i ja veuràs que ara es tornarà a veure, a donar la tele, bueno, ara sortirà tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Dirty Dancing de nou, fins i tot musicals, bueno, ja veurem fins on arriba això. Clàudia, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, portar-nos aquesta informació. Ens quedem escoltant aquest temazo i a totes veurem d'aquí un parell de setmanes.
1: Molt bé, moltes gràcies i petonets a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu.

Preciosa aquesta cançó, però anem a escoltar algú també actual abans de passar amb la nostra següent col·laboradora, com una de les cançons del nou disc de Nit Moliner, Nexo. Ja sabeu que va treure disc fa molt poquet, a nosaltres ens encanta, i avui us proposem escoltar T'escriviré.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara ens anem a escoltar la veu de la Xesca Oller amb una nova secció del conte sentit.
2: I avui tenim un conte tradicional xinès que porta per títol El test buit. Fa molts i molts i molts i molts anys, en un altre temps, a la Xina, hi vivia un noi que es deia Ping. Aquest noi li encantaven les flors, era la seva devoció. Tot el que plantava amb les seves mans brotava i feia goig de veure. Sí, sí. En Ping podia fer créixer tota mena de flors, tota mena d'arbustos i tota mena d'arbres fruiters. És que, sabeu, hi tenia tanta traça que semblava un mag de les plantes. A la Xina tothom s'estimava i s'estima encara les flors tant com en Ping. I és per això que si algun dia aneu a la Xina, veureu que aquell país sempre fa olor de perfum floral. A l'emperador li agradaven molt els ocells i els animals, però per damunt de tot, ja sabeu què és el que més li agradava, oi? Exacte, eren les flors, i tenia cura del seu propi jardí cada dia. Però l'emperador ja era molt gran i havia de triar algú que el succeís en el tron. I com que li agradaven tant, tant, tant les flors, va decidir deixar que aquestes triessin per ell, així com ho sentiu. Així que l'endemà va fer proclamar que tots els nens i nenes del país que volguessin ser emperador o emperatriu havien de presentar-se al palau. I per ordre del monarca, els seus súbdits van repartir una llavor especial a cadascun dels infants que es va presentar al palau. I mentre repartien aquelles llavors, el sobirà va dir: "Aquell qui d'aquí un any em porti les millors flors serà el meu successor al tron." Com us podeu imaginar, aquesta notícia va crear un gran rebombori a tot el país i una munió de nens i nenes arribats de tot arreu es van dirigir cap al palau per aconseguir aquelles llavors. Quan en Ping va rebre la seva llavor, va ser el nen més feliç del regne, i és que estava segur que d'aquella llavor faria créixer la flor més bonica del món. En Ping va omplir un test amb terra bona i va plantar la llavor amb molta cura. La regava cada dia i ja frisava per veure-la brotar, créixer i florir, convertida en una flor meravellosa. Però res d'això va passar. Els dies anaven passant i aquell test no hi creixia res. En Ping estava molt preocupat, així que va posar més terra en un altre test més gran i va transplantar la llavor en aquell nou test. Va esperar 2 mesos més, però continuava sense passar res. I així va anar passant tot l'any. Va arribar la primavera i tots els nens i nenes es van posar els seus millors vestits per anar a veure l'emperador. Van anar corrents cap al palau amb les seves boniques flors, cadascun d'ells i elles desitjant amb ànsia ser escollit. En Ping s'avergonyia del seu té sense flors. Va pensar que els altres nens es riurien d'ell, perquè, clar, per primera vegada no havia aconseguit fer créixer una flor. Però el pare del Ping li va dir al seu fill: "Mira, Ping, t'has esforçat al màxim, i esforçar-se ja és un regal digne d'un emperador." Així que en Ping, agafant el test buit amb les seves mans, se'n va anar de dret al palau. Allà l'emperador s'anava mirant totes les flors a poc, una per una. Que n'eren de boniques! Però l'emperador arrufava les celles i no deia ni mitja paraula, fins que, finalment, va arribar fins on era en Ping. En Ping a baixar el cap, avergonyit, tot esperant un càstig. L'emperador li va preguntar: «Que m'has dut un test buit?» En Ping es va posar a plorar i va respondre: «Vaig plantar la llavor que em vau donar, ho juro, i la vaig regar cada dia, ho juro, però no va brotar. Després la vaig transplantar a un altre test i a una terra millor, però continuava sense brotar. N'he tingut cura tot l'any, de debò, però no ha crescut res de res. Per això, avui he hagut de dur un test buit, sense flor. Això sí, m'he esforçat tant com he pogut». Quan l'emperador va sentir aquestes paraules, un somriure es va anar escampant per el seu rostre i va envoltar en Pink amb el seu braç. Després va cridar a tothom i va dir: «Ja l'he trobat! He trobat la persona que es mereix ser el meu successor i, per tant, que serà l'emperador de Xina. No sé pas d'on heu tret les llavors que heu plantat, perquè les que us vaig donar havien estat cuites. Així doncs, era impossible que cap d'elles brotés. Admiro el valor que ha tingut en Ping de presentar-se davant meu amb la veritat nua, sense disfresses. I ara el recompensaré per el seu valor, amb el reialme, i el faré emperador de tot el país». I conte contat. Aquest conte, que com ja heu vist, va de sinceritat, ja s'ha acabat.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs arribem al final del programa. Abans de marxar vull recordar per tots aquells joves que ens puguin estar escoltant que avui podeu anar a apuntar-vos a les activitats de l'estiu jove, que només estan ja fins avui a les 8 del vespre, que hi ha places per sortides, per tallers, que són propostes gratuïtes, molt xules, la majoria, jo crec que totes impulsades per altres joves del poble, però que està molt guai poder anar amb els vostres amics a l'Illa Fantàstica.

0: Joventut i també una còpia de la targeta sanitària. Això és molt important.
1: Jo ja no puc, no, Mireia?
0: Jo crec que no, i deixa no que jo... Hi ha alguna activitat que tampoc, crec. A partir, sobretot, dels 12 anys, fins als 17, 18 són la majoria, però també hi ha activitats fins als 30, eh? Vull dir que...
1: Bueno,
0: joves.
1: He quedat fora per poc, eh?
0: Bueno, sí, clar, cadascú que pensi el que vulgui. Però que són propostes molt guais, encara hi ha places i no ho deixeu passar, sisplau, perquè són coses molt xules que podeu passar superbé i tenir fins a les 8 per anar al centre de juvenil Espundi i parlar amb tot l'equip de joventut. Dit això, nosaltres marxem. Recordeu que tenim el territori nocturn, que ja hem dit que era nocturn així crepuscular, per escoltar-nos a les 10 de la nit, del programa d'avui, amb la Xesca, també amb aquesta seqüela de Dirty Dancing que ens ha portat avui la Clàudia. Hem descobert les figures dels cavallers de la Societat Coral La Lira i també parlat de la festa de Sant Joan, que ens queda una setmaneta per la Revetlla. Ja tens plans, Sergi?
1: No, perquè la veritat és que no és una festa que m'agradi especialment.
0: jo tampoc, però algun soparet farem.
1: Sí, alguna coseta. Jo aprofitaré per a l'endemà, quan tothom està dormint la mona, després de la festa, agafaré i m'aniré a la platja amb les nenes.
0: Ui, doncs espero que estiguin netes, eh?
1: Sí, perquè normalment
0: hi ha un risc. A
1: les 6
0: nit,
1: del
0: no?
1: matí hi ha gent allà netejant.
0: Genial, doncs mira, no és un mal pla aquest, eh? Ens ho apuntem. Bueno, doncs, això, a les 10 podeu tornar a escoltar del programa i demà a les 5 tornarem amb més informació, entrevista musical i un programa que segur que us agradarà molt també a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda d'avui.
1: Fins demà, Mireia.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El Baby Led Weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el Baby Led Weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del Baby Led Weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal, és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar a deixar neta l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal, llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna, de fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el Baby Led Weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el Baby Led Weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Cínicos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Fem Salut, amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlarem amb la Ruth Almirón, administrativa en salut i referent d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut. I és que precisament avui, 11 de juny, es commemora el Dia Mundial de l'Administratiu Sanitari i volem conèixer quines són les seves funcions.
0: Fem Salut.
1: Bon dia i benvinguda, Ruth.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: A tu per estar avui amb nosaltres per parlar de les administratives i els administratius en salut. M'agradaria començar precisament definint, no?, aquest lloc de treball. Què són els administratius i les administratives en salut? Són aquelles persones que veiem al mostrador un cop entrem?
2: Sí, precisament són els professionals que són la porta d'entrada al sistema sanitari. Estan ubicats als punts d'atenció a la ciutadania i, bueno, és el primer contacte.
1: De seguida parlarem de les tasques, que les funcions que desenvolupeu. Doncs vinga, va, si comencem per aquí, perquè a vegades veiem, no anem a demanar hora, anem tal, sempre ens dirigim a vosaltres, però quines són les funcions? Perquè estic segura que va molt més enllà d'això.
2: Bueno, les funcions de l'administratiu són no només donar una cita prèvia al ciutadà, sinó fer un acompanyament durant tot el seu procés assistencial.
1: Com seria aquest acompanyament? Què és el que oferiu? Quines són les vostres tasques?
2: Bueno, els professionals d'atenció a la ciutadania han evolucionat a mesura que han canviat les necessitats de la ciutadania i també les pròpies de les institucions sanitàries. Hem passat d'un model més centrat en la programació de visites, que és el que comentava abans, a realitzar tasques administratives més bàsiques a un rol amb molt més compromís i responsabilitat per part dels professionals. Llavors, actualment són una peça clau dins dels equips d'atenció primària, perquè no només gestionen, sinó que orienten, informen i ajuden a resoldre necessitats de salut. D'aquesta manera formen una part activa de l'atenció centrada en la persona i contribueixen directament a millorar l'accessibilitat i l'experiència del ciutadà.
1: Clar, perquè és típic, no? Truquem o ens anem, és que em passa això, no? No sé amb qui parlar, no sé, aquí està aquest acompanyament, aquesta orientació.
2: És precisament això, quan rebem aquesta necessitat per part del ciutadà, doncs els professionals ja estan preparats per redirigir la demanda cap al professional que toca.
1: Clar, aquí heu de conèixer, per tant, tots els professionals que hi ha dins del centre i també una miqueta més enllà.
2: Exacte. Cada vegada els equips d'atenció primària hem crescut, passant del que era el model bàsic metge, infermera i administratius, i comptem amb altres professionals com són nutricionistes, la referent de benestar emocional, la fisioterapeuta. Llavors, totes aquestes demandes hem de saber com i quan gestionar-les.
1: Com ha estat? Perquè entenc que has viscut tu mateixa aquesta evolució, no? Com ha estat? Com l'has viscut, aquest procés d'adaptació i d'evolució?
2: Bueno, ha estat, com que ha estat progressiu, no ha estat difícil. Hem anat, bueno, amb formació, hem anat enriquint-nos i incorporant aquests nous professionals, i ha estat fàcil, ha sigut una dinàmica fàcil.
1: I entre vosaltres, entre el col·lectiu de professionals administratius, com us organitzeu? Us aneu reunint? Cadascú s'encarrega de certes àrees?
2: Doncs sí, ens reunim bé per estaments, o sigui, tenim reunions periòdiques, tenim reunions conjuntes amb la UB3, que denominem, que és metge, infermera i l'administratiu, per organitzar-nos, i també aquí sí que incidiria que el ciutadà té un professional d'atenció a la ciutadania de referència. Ah. Igual que un metge i una infermera té un administratiu de referència.
1: Jo crec que això no se sap, eh?
2: No, per això també aquest dia mundial que celebrem, aquest serà el primer any que estem fent tota aquesta posada en marxa per donar a conèixer aquest rol, perquè per arribar al ciutadà i que sàpiguen que no només és la persona que veuen allà a la porta i demano cita i prou, sinó que hi ha molta més feina i moltes més gestions que poden ajudar al ciutadà a que la seva transició pel sistema sanitari sigui més fàcil. Mm-hmm.
1: Ara anirem a parlar també d'alguna d'aquestes procediments i tràmits, però el que deies que cadascú té com aquesta administrativa, però això no vol dir que no hi hagi un altre que ens pugui atendre.
2: No, per descomptat. O sigui, el ciutadà, quan accedeix al centre, serà atès per qualsevol dels professionals administratius que hi hagin en aquell moment i resoldran la seva demanda sempre en aquell moment, o si és un tràmit més complex que requereix d'un seguiment, sí que amb aquesta visualització volem fer que sapiguem que tenim un professional referent i ens adrecem amb ell perquè faci el seguiment de tota aquest procés assistencial fins a arribar a la resolució. Però qualsevol dels altres professionals d'atenció a la ciutadania, siguin o no el seu referent, els atendran amb la major professionalitat.
1: Genial. És a dir que, bueno, al final és facilitar, no, com deies, aquesta atenció cap als pacients, de saber doncs, que tenim aquella persona que segurament coneix més en un historial, no, i tot on ens podem adreçar, però que tenim tot l'equip a disposició. Ruth, ens comentaves que feu moltes tasques diferents i també aquesta gestió de tràmits i de procediments administratius. Quins són els més habituals amb els que es trobeu?
2: Bueno, el nostre dia a dia, que és la gestió de la demanda, que al final és això que comentàvem, no? Redirigir, saber cap a on adreçar per donar una major i més eficient resolució.
1: Aquest seria el típic de vaig al metge i què et passa, no? Pues mira, que fa mal al cap i doncs ja un metge o un infermer, segur com aquest triatge, no? Primer.
2: Correcte. Que estem ajudats per un programa, vale, que ens ajuda també a redirigir la demanda. Després, tot el que són gestió de tràmits i procediments administratius. Doncs, necessito donar-me d'alta la meva salut. Tinc dubtes perquè ja estic donada d'alta, però vull fer doncs, aquesta e-consulta que bueno, és un altre dels punts. Com ho puc fer? Tot això, no? Aquesta orientació i, bueno, informar, sobretot informar i ajudar.
1: He perdut la meva targeta sanitària, també.
2: També.
1: Al final resoleu un munt de coses, eh?
2: Sí.
1: I ara que parlàvem de la e-consulta, igual que també orienteu una consulta presencial, com dèiem, això que ens apropem al cap, també feu aquesta derivació?
2: També la e-consulta es pot fer al metge, a la infermera i a l'administratiu. Llavors, a l'administratiu, quan rep aquella consulta, donarà resposta. Ja sigui que ha de portar un paper perquè el necessitem i informarà el ciutadà de la gestió que ha de fer, o resoldrà mitjançant la consulta i ja està. Donant per finalitzat.
1: Clar, la consulta, estem parlant de consultes que parlem doncs, de la meva salut, no? O per internet, que a vegades podem preguntar, que no cal que truquem o hi anem directament.
2: Correcte, o necessito un informe de la meva història, doncs informem del tràmit i els passos que ha de fer per sol·licitar aquest informe.
1: Estem parlant tota l'estona d'interacció del pacient cap a l'administratiu, l'administrativa, però des dels professionals de la salut també rebre alguna demanda, també estan en contacte, parlaves d'aquesta UB, no? No sé si també teniu aquest contacte, aquestes demandes de part de l'equip de salut.
2: També, també. O sigui, al final és un treball en equip I els professionals sanitaris fan demandes també als professionals d'atenció a la ciutadania i gestionem. Per això et deia que fan reunions periòdiques per UBA3 perquè hi hagi un engranatge i cadascú, bueno, s'ho fa venir bé per treballar i organitzar-se millor.
1: Hem parlat de La meva salut, de la e-consulta. Amb quines eines compteu per poder fer la vostra feina en el dia a dia? Suposo que també el telèfon, no? La gent que es truca...
2: L'accessibilitat telefònica. Tenim una central de trucades que també els usuaris poden adreçar-se allà, deixant també més lliure el telèfon del propi centre per trucades que requereixen una resposta més àgil, La meva salut, la consulta i el canal de cita salut, que també els usuaris poden demanar cita per allà. Mm-hmm. Tant el metge, infermera, com l'administratiu.
1: Heu notat si hi ha hagut un canvi en la franja d'edat, per exemple, no? que ja hi va menys potser el taulell perquè utilitza altres eines?
2: Bueno, principalment tenim... El jovent és la franja d'edat que està més perduda perquè no necessiten dels serveis sanitaris. La franja, jo diria que dels 25 cap als 60 o així, ja utilitzen també, interactuen molt virtualment.
1: Uh-huh.
2: Vale? Tot això que requereix estalviar-se la presencialitat, sí, perquè ho poden... gestionar telemàticament és fabulós i fan utilització d'aquestes eines. I llavors la població més gran,
1: clar,
2: que aquesta sí que encara tenim aquest contacte més presencial, necessitem d'aquest contacte, que sí, també és bo, eh?
1: Clar. Sí. Bueno, el veure's les cares sempre està molt bé, però és veritat que si es pot, fa tot més àgil, no? Perquè a vegades es formen moltes cugues que, òbviament, esteu per donar aquesta informació, però potser si ens podem des de casa fer alguna coseta, doncs al final la feina és millor per tothom. I Ruth, avui precisament estem parlant amb tu per al Dia Mundial de l'Administratiu Sanitari. M'agradaria parlar, ja que tenim aquí, de si vosaltres dintre del col·lectiu sentiu que la feina que feu és reconeguda, i tant si es coneix com si es reconeix.
2: Bueno, jo crec que sí, estem treballant i cada vegada això que et deia, no? Hem passat de ser només programadors de visites, que era com es veia...
1: Ara per l'anàlisi,
2: sí,
1: no?
2: Era com es veia, a tenir totes aquestes funcions, aquestes tasques, que estan reconegudes per part de la institució i que comencen a reconèixer la població també, la ciutadania, perquè saben que hi ha aquestes opcions i jo crec que els hi facilita molt aquest contacte.
1: Mm-hmm. Bueno, també aquesta idea d'avui no commemorar el dia és reconèixer una miqueta més aquesta feina.
2: Sí.
1: Doncs Ruth, no sé si vols afegir alguna cosa més o hi ha alguna altra cosa que t'agradaria parlar avui.
2: Bueno, no, només... dir que aquest dimarts, dia 16, precisament per donar a conèixer també aquest rol i arribar, sí, a més població i jovent, anirem i posarem una taula al SEM Les Vernedes, a la tarda, bueno, una miqueta per donar a conèixer això, La meva salut, la consulta i el rol administratiu, com les vies d'accés cap a l'administratiu.
1: Molt bé, o sigui que al complex esportiu us trobarem el dimarts 16 a la tarda,
2: sí,
1: amb informació. Perfecte. Doncs ja avui hem conegut de la mà de la Ruth Almirón la figura de l'administratiu, l'administrativa en salut. Ella és precisament una administrativa en salut i referent també d'aquí, de l'atenció ciutadana, de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló, de l'Institut Català de la Salut. Ruth, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
1: Salutacions a l'assistència tècnica, al nostre company, el Miquel Zafra, i d'aquí us parla Mireia Toledo. Fins la propera.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès,

Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues. Nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que es deia Bendo era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asir Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

el senegalès Baba Mal, que, aunque portem d'any, ens acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix. Com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara. Ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janné. Escoltem una altra, es diu Sigui.

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheylo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, al gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nek nalol, nimune gen nulajafe.

Cheiglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Charanga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, ja porta 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Caris Fozzo, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguwani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu 5è i 9 LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Ventura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a la Leisa Lari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí de nou, el Miquel Zafra i la Núria Catxán, i us acompanyarem fins les 12 del migdia en aquest dimarts 6 de 16 del 6 d'aquest mes de juny de 2026. Ens toca un altre capicua, 16 del 6 del 2026. I és dimarts, bàsicament, segon dia d'aquesta nova setmana que estrenem del mes de juny. I passen els dies, i passen les hores, i passa també doncs, tota l'activitat que ens porta aquests dies. I és que ahir va ser una tarda, i jo no sóc molt futbolera, però va ser una tarda en què tothom estava mirant aquesta Copa del Mundial de la FIFA 2026, en què Espanya doncs jugava amb Cabo Verde, i un partit que diuen que va ser una mica avorrit perquè doncs, no va haver-hi gols, i la gent que esperava que Espanya ganés a Cabo Verde doncs es va quedar una mica allò expectante. Això vol dir que Cabo Verde no ha passat desapercebut, vull dir que ha aconseguit, tot i que Espanya és un equip, diuen, que jo no sóc seguidora del futbol, però diuen que són experts en aquest esport, doncs Cabo Verde ha aconseguit doncs, mantenir a ratlla a Espanya en aquest primer partit de la Copa. Miquel, tu vas veure alguna cosa?
2: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. No, Núria, a bon li preguntes, ja saps que jo no sóc futbolero.
1: Bon dia,
2: però
1: bon
2: bueno,
1: dia.
2: Si vols en podem parlar una mica. A casa sí que veuen futbol.
1: Jo crec que el teu pare sí, no?
2: Sí, meu pare és un gran seguidor del futbol, però...
1: Jo, les meves filles, el meu germà, i fins i tot el José va estar veient un trosset d'aquest partit.
2: Bueno, és que un Mundial és un Mundial, no? I respecte a que parles de la selecció espanyola, s'ha de dir que són campions del món, per tant, home...
1: Clar, són un
2: la selecció
1: equipazo,
2: espanyola
1: no?
2: És un dels equips o dels països que tenen importància, no?, dins d'un Mundial. I són molt respectats, i Cabo Verde, doncs aconseguir aquest empat ahir per ells va ser com, bueno, imagina't que tu t'apuntes a les Olimpiades i guanyes medalla de bronze, no?, o medalla de plata. És tot un triomf, no? O inclús classificar-se per unes Olimpiades, no? És un triomf.
1: És un triomf, doncs.
2: Un triomf en aquest cas per Cabo Verde.
1: Cabo Verde.
2: Encara queda molt Mundial.
1: Clar.
2: Però sí, jo crec que es van confiar una mica a la selecció espanyola ahir.
1: Anaven una mica de sobraos o què?
2: No, es van, jo m'imagino que pel que em van comentar, pel que em van explicar, jo no vaig veure el partit, en aquell moment no...
1: Estaves fent
2: coses. Sí, estava fent altres coses i no vaig veure el partit, però pel que em van comentar sembla que bueno, van sortir una mica allò amb confiança de, bueno, esto lo tenemos ganado, no? I al final doncs no va ser així. El futbol també... l'esport en general, tu vas amb uns plans i amb unes idees i després poden sortir les coses com menys t'esperaves, no? Per tant, bueno, ahir va ser aquell empat. Podria haver estat encara pitjor, no? Podria haver estat que Cabo Verde hagués fet doncs, alguna golejada a la selecció espanyola. No va ser així, però bueno, en fi, és el que diem, no? L'esport és així, i bueno, tenim un Mundial que sempre...
1: Encara queda molt, no?
2: Encara queda molt, i sempre doncs, és interessant, quan passen aquestes coses, veure com l'afició, i el que no és afició, com tu estàs comentant, s'apunten, no?, també a aquest carro mediàtic del que és un event, com ara podria ser un Mundial, com quan tenim les Olimpiades, els Jocs Olímpics també, o quan tenim altres events esportius o mediàtics que sempre sumen a molta gent i sembla que creen tendència, no només a nivell esportiu, sinó a nivell màrqueting en general, no? Perquè podem veure promocions a tot tipus de comerços, amb tot tipus de productes, fins i tot vas al supermercat i veus productes ja logotipats amb el tema de la selecció i del Mundial de Futbol, no sé si has vist, però des de refrescos a snacks,
1: de tot
2: tipus de s'aprofiten per amb aquesta situació treure'n profit, no?, mediàtic, i fer un màrqueting a nivell doncs, comercial, no?
1: Doncs res, tindrem esport per rato, per estona, per gaudir, per potser alegrar-nos molt o potser plorar, no ho sé. La qüestió és que això no ha fet més que començar i haurem d'esperar a veure què passa amb aquest Mundial. Re, Miquel, dit això, dia esplèndid, avui també, estiuenc, ja veurem com podem desenvolupar el matí i la tarda i potser moltes persones fan plans ja per fer-se un bany aquí o allà, encara que les piscines estan a punt d'obrir, però encara les municipals no han obert. Bé, anem a parlar de qüestions locals, allò que ens toca de prop i que durant els propers dies, hores, tindrem a Montornès. Per exemple, dissabte 20 de juny, al matí, l'equipament acollirà una jornada adreçada a infants, a joves i famílies i també professionals que han format part de la història del centre. De què estem parlant? De 20 anys de la llar d'infants pública al Lledoner. Ho tenim a tocar. És aquest dissabte. I moltes persones que ens puguin escoltar hauran portat els seus fills a la seva canalla a aquesta guarderia. Potser és un bon moment per retrobar-se. I és que la llar pública del Lledoner acabarà amb un esdeveniment assenyalat, com es compleix en 20 anys de la seva posada en marxa. Va ser el 19 d'octubre de 2005 que es va celebrar el primer curs. L'equipament acollirà un acte festiu dissabte 20 de juny. Entre les 10 i la 1, el centre posarà alumnes i exalumnes, tant infants com joves, famílies i professionals que han estat presents en les dues dècades d'història d'aquesta llar d'infants. Durant la jornada hi haurà actuacions musicals i dansa, espais per fer-se fotos, parlaments i altres sorpreses que haureu de gaudir vosaltres mateixos el proper dissabte 20 de juny. Dimecres ens visita l'escriptora Alba de Déu. Ens visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni a les 6 de la tarda. El curs dels clubs de lectura de la biblioteca arriba a la seva fi i ho fa amb la visita de la reconeguda escriptora Alba de Déu. L'escriptora Alba de Déu serà la protagonista d'aquest acte cloenda a la biblioteca. Reconeguda per la seva veu literària personal i incisiva, Alba de Déu ha esdevingut una de les autores més destacades de la narrativa catalana contemporània. Doncs si voleu estar amb ella, ja sabeu, demà, dimecres, a les 6, a la Biblioteca Rosa Leveroni. Us haig d'explicar que aquest divendres arriba la primera sortida del projecte Llegim al Riu 2026. Serà a les 4 de la tarda a la biblioteca. També aquesta primera sortida de l'any surt des d'allà i està dirigida a persones assistents que podran agafar mostres del riu i macroinvertebrats aquàtics per identificar-los i reduir la qualitat, deduir quina qualitat d'aigua tenim al riu Mugent. És el tercer any consecutiu que la Biblioteca Rosa Leveroni i també el Departament Municipal de Medi Ambient se sumen a aquest projecte de ciència ciutadana Llegim el riu, amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquest espai. La primera sortida es fa el 19 de juny a les 6 de la tarda a la biblioteca. Us heu d'apuntar, Doncs vinga, truqueu o apropeu-vos a la biblioteca i reserveu la vostra plaça. Dèiem que la calor ja ha arribat, s'ha instaurat a Montornès i les piscines d'estiu obriran el 20 de juny al 30 d'agost. Entre les millores introduïdes hi ha la construcció d'una escala d'obra amb barana que facilita l'entrada i la sortida de l'aigua a la piscina gran. L'espai també disposa d'una gran grua portàtil per possibilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, tots els espais dels vestidors estan al mateix nivell i són accessibles. Una de les novetats més destacades és la temporada de piscines, que serà una instal·lació que es posarà fora de la piscina, un foc truco Facebook, on podreu comprar beguda i també menjar. El vehicle s'ubicarà a l'exterior del recinte. L'horari d'obertura de les piscines serà de dimarts a diumenge, de 10:45 del matí a 8 del vespre, amb límit d'horari de bany fins 7:45 de 8. I aquestes són algunes de les notícies que tenim per avui. Sabeu?
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Sabeu que avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines? Cada 16 de juny se celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta, alhora que un dels més longeus. Porten a la Terra des de l'era dels dinosaurios, uns 200 milions d'anys enrere, i són tan peculiars que te les mires i no saps com han pogut subsistir durant tant de temps. Dia Internacional del Nen Africà, Dia Internacional de les Remences Familiars, Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica, Dia Mundial de la Tapa, Dia Internacional de la Biotecnologia i Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui és Sant Quirico, Francisco, Lutgarda, Aline, Aureliano i Alina. Felicitats a tots, que tingueu un dia meravellós de sant i si esteu de celebració d'aniversari, doncs que sapigueu que des d'aquí volem felicitar a Carlos Morillo. Carlos, felicitats, que tinguis un dia meravellós. A Félix Díaz, felicitats també, Félix, i que gaudiu molt del vostre aniversari. Així com totes les persones que estiguin celebrant el dia del seu aniversari per molts anys. I nosaltres anem ja amb una mica de ritme, de música, de recordatori de que estem aquí amb vosaltres i gaudim, com no, d'aquest dimarts 16 de juny. Franco De Vita, Tan Solo Tu. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui dues notícies que us portem, una que fa referència a la visita del poeta Melcion Mateu, que tanca el curs de tertúlies de poesia a la Biblioteca Rosa Leveroni, i també parlarem de la mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura que omple la sala del riu Mugent i podrem veure aquesta exposició fins al dia 18 de juny. Avui hem convidat a la Elisabet Rebollo. Dice algo así como «Nunca estoy enfadada por la razón que creo». I acabarem amb el Miqui Barba i les seves propostes de televisió. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà aquests dies. Escoltem a Noelia García. Avui no està el Juan Carlos, avui és la Noelia García. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Manresa i a Rubí, 34 a Sabadell i a Vic, 33 graus a Igualada, 30 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 29 graus a Mataró. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda al Prepirineu. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AME.
0: Gràcies. Fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Mugent, a l'avinguda Ernest Lluc, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 i també el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, 93 572 1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Anem directament a parlar d'actualitat i tres notícies de l'àmbit autonòmic i nacional. Rodalies, en aquest cas, recupera la circulació per tota la R8 amb la represa al tram entre Rubí i Martorell. Des del 20 de gener, la línia quedava interrompuda a Granollers Centre per obres al túnel de Rubí. La xarxa de Rodalies recupera avui dimarts la circulació ferroviària a tota la línia R8. Gràcies al restabliment del servei entre Rubí i Martorell. Aquest tram estava afectat des del 20 de gener a conseqüència del temporal Harry, que va causar el desprendiment d'un mur de contenció de la AP7 sobre la via entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia a la línia R4 i va provocar la mort del maquinista en pràctiques. La R8, que uneix Martorell i Granollers, passant per Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola Universitat, fins ara només prestava servei entre Rubí, Granollers Centre, per les obres aquest túnel de Rubí. Parlem novament del val escolar, 60 euros per al curs 2026-2027. Hi ha novetats i com activar-lo. Les famílies, tant de primària com de secundària, rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran de forma digital a través d'un correu electrònic. A partir de dimarts, 16 de juny, a partir d'avui, es pot bescanviar el val escolar, que tornarà a ser de 60 euros repartit en dos xecs de 30 per tots els alumnes de primària i secundària inscrits als centres públics i concertats catalans del curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val és digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Es contactarà amb els beneficiaris mitjançant un correu electrònic en què apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. I l'última notícia que us portem avui parla sobre la caiguda del preu del petroli i la eufòria a les bosses per l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. L'anunci de la reobertura aviat de l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de conflictes s'ha fet notar als mercats i el barril de Brent baixa als $83. Les borses europees han pujat amb ganes aquest dilluns. L'IBEX 35 ha pujat un 1,43% i ha tancat la sessió assolint un nou màxim històric, més de 19.000 punts. París ha avançat un 0,40%, Frankfurt un 1,05%, Milà un 0,66%. La nova negativa ha estat a Londres, on la bossa ha caigut un 0,39%. Aquesta és la notícia, la caiguda del preu del petroli i l'eufòria de les bosses per l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. I aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí que hem volgut compartir amb vosaltres.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
1: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
4: Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
4: A Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: La visita del poeta Melcior Mateu va tancar el curs de les tertúlies de poesia a la Biblioteca Rosa Leveroni. Mateu, també traductor, va guanyar el Premi Octavio Paz a l'any 1998 amb el poemari Vida evident. El 2014 va guanyar el Premi Jocs Florals de Barcelona, a l'any 2014 per l'obra Illes lligades. El grup de poesia de l'equipament, format per una desena de persones, es va trobar de manera mensual per llegir i comentar autors tant catalans i espanyols com d'altres països. El d'aquest mes, com dèiem, ha estat el Melcior Mateu. En Marc Pruna i en Salvador Pila són els coordinadors de les sessions. Tots dos han descrit l'obra del Melcior com a trencadora i han recomanat llegir-lo.
2: L'obra final és molt trencadora. La primera és molt més estructurada en sonets i va evolucionant tota la seva poesia fins a aquest últim llibre d'Illes lligades, que és supertrencadora i no et deixa indiferent, que diguéssim. Jo recomano perquè fa pena que el Melcior, per exemple, tingui només el poemari Illes lligades a la xarxa, i en canvi d'altres poemaris que té ell, que també són molt bons, com un Premi Octavio Paz, no tingui més que 3 o 4 exemplars.
3: Curiosament, no, el darrer llibre, no, és completament diferent, no, de tots els altres. No? Clar, és un home que va viure, vull dir, a Nova York, que després va anar a viure al Brasil, no? O sigui, com diu ell, no? Una poesia trencadora, no? Potser, al principi, una poesia, diguem, costa d'entendre, Però bé, molt bé, Vull dir, sí, interessant,
1: Marc Pruna ha fet una bona valoració del curs perquè cada cop som més persones.
2: La valoració és boníssima perquè cada cop som més integrants del club i fins i tot hi ha gent de fora de Montornès, hi ha gent de Vallromanes, hi ha gent de Mataró, hi ha gent del Bages, no, que potser treballen aquí a prop i s'incorporen al club. I la veritat és que està molt ben organitzat, amb el poeta estranger Pau Salvador, amb el meu que és més llengua catalana i castellana, i la valoració, ja et dic, és boníssima.
1: L'escriptor i poeta Melcior Mateu ha declarat que cada llibre és diferent, però en tots busca una descoberta i tracta temes com el pas del temps.
4: És una exaltació de la vida, en el fons, la poesia, i m'identifica amb el tipus de poeta que va cercant a través de cada llibre una descoberta nova, no? I llavors crec que els meus llibres són una mica diferents els uns dels altres, i algun dia m'agradaria poder acabar-ho de rodonir tot amb una obra que s'aguantés per si sola. El tema és el pas del temps, i una mica l'estar fora de lloc, també. Diria que són temes recurrents. El trànsit entre el present i el subconscient, l'imaginació, els altres, la ment ens transporta i ens allunya de l'instant present, no?
1: Mateu ha opinat que a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició poètica i que aquesta continua.
4: Jo crec que Catalunya té molt bon moment de la poesia, vull dir, hi ha molt bons creadors i molt diversos i hi ha molta activitat. No sols de la poesia per ser llegida en el format llibre, sinó de la poesia que es recita, ara fa poc va ser el Festival de Poesia de Barcelona i hi havia poetes internacionals, però també d'aquí, de tota Espanya, i crec que és molt bon moment per la poesia. Crec que és una necessitat global i que en el cas de Catalunya sempre hem tingut una tradició poètica molt forta ja des de l'edat mitjana, no?
1: De fet, a la Biblioteca Rosa Leveroni, a més de les tertúlies mensuals de poesia, fa poc que s'ha creat el grup Pinta Poesia. Aquest grup es troba cada setmana i combina la literatura i la pintura. Ivonne del Pozo és una de les seves membres. Ella ens ha recordat que tenim disponible l'exposició Haiku, una imatge, tres versos, a la biblioteca fins al 22 de juny.
5: quasi tots els dijous als matins ens trobem aquí a la Biblioteca de Montornès i tenim l'exposició fins al Sant Joan, aquí a la biblioteca, del José Luis Tàpies, el nostre company que elabora el haikus, que és un format de poesia japonesa, i també dic que està acompanyada de les seves fotografies que ha fet, són fotografies i haikus, que són aquests poemes, i també hi ha alguns dibuixos.
1: Per formar part del grup, cal que us poseu en contacte amb la Biblioteca Rosa Leveroni.
6: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
6: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Nosaltres continuem en directe aquí als matins de Ràdio Montornès. Ja sabeu, la música també ens acompanya i ens refresca en aquesta època de l'any. Maldita Nerea, podíamos ser agua, podíamos.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Una mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura omple la sala del riu Mugent fins al proper 18 de juny. Hi podeu veure peces de ceràmica, elaboracions fetes amb patchwork, quadres pintats seguint diferents tècniques i mobles que semblen nous després de la seva restauració. Fa ja uns dies que es va fer la inauguració de l'exposició, que va comptar amb l'assistència d'alumnes, professorat, així com veïns i veïnes. La Mercè Raïch és la professora de Patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació va explicar que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
4: Elles cada una proposa què vol fer. I llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen, doncs jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara, per exemple, hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandardes de cara al Nadal. Doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, han fet costureros, han fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara a Nadal, molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'aspecte que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors doncs, el que és les aplicacions, el punt amagat i costurero, el costurero és molt bé.
3: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles del seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
5: Molt bé, molt content, sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i, a més, no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb oleo, que sóc un dels pocs que pinta amb oleo, que sí, tothom fa acrílic, i, bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet el quadre, surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. Continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
3: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, no es va perdre la inauguració d'aquesta exposició. Pel que fa al curs vinent, ha indicat que han ampliat l'oferta dels tallers de ceràmica.
6: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi han veritables meravelles. Ha quedat com molt top també la pintura, d'ençà que vam canviar doncs, el profe de pintura, que ha agradat molt i que s'ha anat el boca a orella i també bueno, es veu, com parlàvem abans, es veu la diferència de l'ensenya anterior, no?
3: Les inscripcions per al proper curs s'obriran el 13 de juliol a les 4 de la tarda, tant de manera presencial al Casal de Cultura com en línia. Enguany, unes 300 persones han seguit els tallers de l'equipament. Ja sabeu, l'alumnat també va fer un ball en línia, salsa i bachata, sardanes i batucada en aquesta exhibició final de curs. I ja sabeu, haurem d'esperar el proper 13 de juliol a les 4 de la tarda per poder fer la nostra inscripció per al proper curs.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
4: A man in New Orleans plays a rock and roll.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Johan Cruyff va néixer el 25 d'abril de 1947 a Amsterdam. L'holandès és considerat un dels millors jugadors de la història del futbol. Situat al mig del camp, tenia una gran visió de joc i una tècnica excel·lent. Cruyff es va formar a l'Ajax d'Amsterdam. Amb aquest equip va guanyar, entre d'altres títols, 6 lligues, 2 copes, 3 copes d'Europa i la Copa Intercontinental. El 1973 va fitxar pel Futbol Club Barcelona per una quantitat desorbitada, 100 milions de pessetes. Amb la samarreta del Barça va guanyar la Lliga del 1974 i una copa. Aquell mateix any va ser proclamat millor jugador europeu per tercera vegada. De fet, Johan Cruyff va ser el primer jugador que va aconseguir guanyar en 3 ocasions la pilota d'or. Cruyff parlava així del Barça en la seva etapa com a jugador.
3: El moment que fuimos campeones, todo el mundo empezó a decir felicitaciones.

0: todo que hablan se refleje en el campo, o en este campo, y no solo digo los jugadores, pero refleje en el campo. Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa, que es más que un club.
1: Com a internacional, Cruyff va jugar amb la selecció holandesa en 48 ocasions i va marcar 33 gols. Era el capità dels taronges quan van aconseguir el subcampionat del món de 1974. El 1978, Cruyff va anar a jugar als Estats Units amb Los Angeles, Aztecs i també amb el Washington Diplomats. Després d'una estada efímera al Llevant, va tornar a l'Ajax el 1988. Posteriorment, va fitxar pel Feyenoord de Rotterdam. Del 1985 al 88 va ser l'entrenador de l'Ajax i el 1988 va tornar a Barcelona per ser l'entrenador del primer equip. A la banqueta del Barça va aconseguir, entre d'altres títols, 4 campionats de Lliga consecutius i la primera Copa d'Europa conquistada pel Barça el 20 de maig de 1992 a Wembley. Les creixents desavinences entre l'entrenador i la directiva del club i la manca de resultats van precipitar la seva destitució el 1996. El novembre del 2009, Cruyff va ser nomenat entrenador de la selecció catalana de futbol i al març del 2010 va ser proclamat president honorífic del Futbol Club Barcelona.
2: La Junta Directiva del Barça ha nomenat Johan Cruyff president d'honor del club. Així ho ha aprovat la Junta Directiva per unanimitat. El nomenament de Cruyff com a president d'honor del Barça arriba quan a la directiva de Joan Laporta li queden tot just 3 mesos de mandat.
1: Cruyff va acabar refusant aquesta distinció quan Sandro Rosell es va proclamar president del club. Johan Cruyff és reconegut com un dels grans ideòlegs futbolístics i, evidentment, ha estat un dels millors jugadors de tots els temps.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.